Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
3: Cuando un recuerdo es bonito, es difícil de borrarlo. Dímelo a mí, que por más que trato no puedo evitarlo.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Estem aquí. Estem aquí.
2: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys embolics. I porto aquí el cap ben escrit, tot el que et vull dir. Anirà millor, això està clar, però m'he cansat ja.

Que fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi. Per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, que

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Xeveré.
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: prometo corearte la canción.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Som divendres. Què tenim per davant?
2: Doncs cel ennuvolat, entrada d'aire fred, de moment encara no. Les mínimes segurament que seran més cap al vespre. I el cel tapat. Ja ha plogut una mica en alguns punts, però gran misèria, poca cosa. I al Pirineu, doncs, a Núria, per exemple, hi ha una bona emblanquinada, ha tornat a nevar. Bueno, que fa temperatures, doncs, estan entrant l'aire fred, de moment, en altures. Santuari de Cabrera, per exemple, tenen la mínima de 2,2. A Vallmunt, en 2,5, 3,1 a Ciuret. Al Munts, a Sant Agustí, en 3,6. O a Barcons, a sobre Sant Pere, en 4 graus. Aquestes serien les més fresquetes. En canvi, les puntelades encara es manté la temperatura força suau. A Baix de Sau, amb 10 graus. La mínima a Sant Pere de Casserres, amb 9,6. 9,5 a Calldetenes. A Vic, 9,5 també. A la banda est, el que és al nord, a la zona esportiva, amb 8,6 de mínima. En fi, temperatures fresquetes a partir, sobretot, d'aquesta tarda vespre.
1: I què ens espera tots aquests dies?
2: Espera, les màximes ahir encara, déu-n'hi-do, van arribar cap als 20-21 graus, i avui ja no es notarà el canvi. Les màximes no passarien dels 15 graus. El canvi, avui cel ennuvolat, dominant els núvols, i a partir, sobretot, al mig matí ja podria caure algun ruixat. De fet, ahir a la tarda vespre, el punt que va fer només va ser cap al cantó de l'Empordà, cap a la banda de la Garrotxa, el Ripollès, també, per exemple, a Camprodon, ahir van caure 28,2 litres, porten 3 o 4 dies que déu-n'hi-do, Sant Pau de Segúries 11,2, a Bellmunt 3 litres, 2,6 a Barcons, 1,6 a Vidrà, o sigui, va agafar més la banda nord, nord-est i est. Aquí avui doncs, tenim forces numeroses perquè plogui a partir del matí i a mig matí i ben bé fins a mitja tarda. Podria algun acompanyat d'alguna tempesta. I les temperatures, doncs, avall.
1: Però això durarà tot el cap de setmana?
2: El dissabte, més tranquil, hi haurà forces núvols encara, es pot escapar algun ruixat de tarda, i les temperatures baixen les mínimes un parell de graus. Tindrem mínimes en alguns punts, poden fregar els 0 graus. El que és l'alçada de la plana, es quedarem entre els 3 i 4 graus, i les màximes ja s'enfilen cap als 18-19 graus. La tendència a pujar també el diumenge, tot i que serà un dia força ennuvolat. Els ruixats de tarda ens acompanyaran, i les màximes de tendència a pujar ja una mica cap als 20 graus. I les mínimes que dèiem que seria doncs, un cap de setmana fred, seguirà sent, però sobretot seria doncs, el dissabte. Diumenge hi ha tendència a pujar una mica, i el que és el dilluns no acaba de fer net, tornem a tenir ruixats, però les màximes ja s'enfilen cap als 22. I bé, bueno, dimecres, dijous, de 26 a 27 graus. O sigui que la tendència és a pujar i a minvar el que és la pluja.
1: Doncs ens quedem això, no?, que és els darrers cops de cua d'aquest fred i pluja.
2: Sí, avui seria el punt més fort i els pròxims dies, doncs, ruixats de tarda encara podem tenir algun ben bé fins dimarts, dimecres.
1: Manel Dot, gràcies un dia més, que tinguis bon cap de setmana.
2: Igualment, bon cap de setmana.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassionat.

Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de cap,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: L'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Sempre anava atabalat

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Coordinadora del voluntariat d'Osona.
1: Un dia més al programa Sala Oberta, el magazín on parlem amb les entitats socials i amb temes del nostre entorn, sobretot explicar el que fa referència a les entitats de la Coordinadora del Voluntariat d'Osona, però també les portes obertes a tothom qui vulgui explicar coses d'aquest sector, qui ens vulgui acompanyar, qui ens vulgui escoltar. Estem cada dijous a les 6 de la tarda a la seu de la Fundació Girbau, que és que ens ajuda a tirar endavant aquest programa cada setmana. Avui ens acompanyen la Cristina Herrera. Hola, Cristina. Feia estona que no et veia.
2: Hola, què tal?
1: La presidenta d'Osona contra el Càncer, entre d'altres moltíssimes coses. Li agraïm que estigui una setmana més aquí.
2: Gràcies.
1: També l'Anna Girbau.
3: Hola, bona tarda.
1: La Fundació, tot bé?
3: Sí, la Fundació anem fent, sí.
1: Anem fent. I avui tenim una sorpresa, que és el Roger Domènech. Hola, Roger.
4: Hola, bona tarda.
1: El Roger és educador social, està als SAITS, la residència de gent gran d'aquí a la ciutat, que tothom coneix, tocar la plaça, i ens va explicar una història, no? Que...
2: De la ciutat de Vic.
1: No ho he dit?
2: De la ciutat.
1: Això és Ràdio Vic, diu.
2: Bueno, però no et senten a tot Osona.
1: Veieu, només començar ja ella, nyaca. És que no la puc portar, la tertúlia.
2: Tens tota la raó, no sé per què em portes.
1: Molt bé, la residència que està a la ciutat de Vic. Hi ha un dia d'aquests, ens dirà ara quin, hi ha la festa de primavera de la gent gran, és una gran festassa, i quan de més gent hi pugui anar, millor, i ell ens ve a fer una sol·licitud, no?
4: Sí, des de la residència som unes 30 persones que ens hem apuntat a la festa de la primavera de la gent gran que organitza l'Ajuntament de Vic. L'any passat hi vam anar i va ser molt guai, ens ho vam passar molt bé. Però fem una crida a la gent que ens volia acompanyar, a nosaltres i als avis, a passar un estupendo dia amb tots nosaltres. El programa és, marxaríem a les 11 dels SAITS cap a la catedral, que allà a les 11:30 comença la missa. Un cop s'acaba la missa, aniríem cap al recinte del Sucre i allà ja està tot preparat, el dinar i tot això.
1: Depèn.
4: Hi ha dos preus. Hi ha el menú de voluntaris, que són 0 euros, i el menú és macarrons amb pollastre arrebossat. I si pagues 10 euros, tens canelons, pollastre farcit i gelat. Llavors, a la vostra opció, ho necessitem ja perquè li hem de passar la planilla a la Magda Moles per saber la gent que serem.
2: I quanta gent us falta?
4: Dues persones.
2: Dues persones,
4: voluntaris per empènyer la cadira i estar amb nosaltres.
2: Perfecte.
4: Diversió assegurada.
1: Sí, i has participat cap any?
2: Mira, com a voluntària no en aquest cas, però sí que havia acompanyat alguna vegada la meva mare quan era a la residència al Nadal i bé, vaig veure el recinte firal ple de bona gent, s'ho passaven molt bé, el meu pare també l'havia acompanyat i és una festa entranyable, és molt bonic, de veritat que sí que és molt bonic.
1: No sé si tens experiència amb això, tu, home.
3: No, jo no, ni sabia que es feia això.
1: No? Home, això és bo, doncs que en fem difusió, no?
3: Sí.
2: I tant, és que la gent ho ha de saber, perquè es fan moltes activitats i és que és molt gratificant, sí.
4: A mi m'encanta anar amb la gent, perquè surten, socialitzen, s'ho passa bé, surten del seu dia a dia de la residència, és una activitat molt significativa per ells també, els hi encanta.
1: Està bé.
4: I llavors som tanta gent ara que ens falten mans.
2: Molt bé. Quants avis teniu ara mateix?
4: A la residència?
2: Sí.
4: Un 72, 73, més o menys.
2: Val, i que només faltin dos voluntaris vol dir que en teniu forces, també, no?
4: Sí, som uns quants treballadors que empenyem, també, i gerocultores, vull dir, entre tots, som un bon equip.
2: Molt bé.
4: I clar, hi ha gent que es queda, per tant, hem de tenir en compte que no tothom pot assistir-hi perquè hem de cobrir les altres persones.
2: Clar, clar. Sí.
3: Entenc que són totes les residències de Vic, no?, que fan aquesta activitat.
4: Sí, tot Vic, vull dir, gent
3: o
4: particular.
3: O comarca també, Vic. És
4: jo diria que és Vic perquè és l'Ajuntament de Vic, però suposo que si hi ha gent de fora també pot venir.
2: Vol dir que el recinte firal estarà a tope.
4: Està a tope.
2: A tope de cadires de rodes. A més, vol dir que unes taules llarguíssimes i molt bon ambient.
4: Sí, ambient...
5: tranquil, de festiu,

0: ball, per tatina també
1: Ah,
0: ballen
1: també
0: una
1: hi ha
0: mica.
1: ball? Ah, molt
0: Ballen
1: bé.
0: una miqueta,
1: Molt bé.
0: home.
1: I també s'hi posen autobusos o aneu tots
0: Hi
1: a
0: ha un
1: peu?
0: bus.
1: Hi ha un bus.
0: Des de l'Ajuntament posen un bus.
1: Sí.
0: Però clar, el fet de ser el Saig, que estem tan a prop de la catedral i
1: Clar.
0: del Sucre, volem potenciar aquesta autonomia que també caminin, els hi toqui l'aire, s'ha de sortir al carrer, fer xarxa, fer comunitat. I doncs, ja preferim doncs, anar caminant que no anar amb el bus. Però
1: D'acord.
0: sempre hi ha un bus també per si algú necessita.
1: I si algú no vol anar a la catedral perquè no és, no combrega amb aquesta, bé, amb aquesta part de la festa, pot anar directament a dinar o
0: Correcte.
1: el programa ha de ser sencer?
0: No, no, si vols anar només al dinar, pots anar només al dinar, i si vols anar només a la missa, pots anar només a la missa.
2: Penses que és això, l'escola d'abats, que passen llista, aviam
1: Jo
2: qui no va a
1: ho
2: missa, no té
1: demano,
2: dinar, com ells,
1: perquè les coses quedin ben
2: eh?
1: clares, jo ho demano.
3: Clar.
0: Pots anar a l'acte que tu vulguis, tot el dia o només a un o l'altre,
1: Molt bé.
0: al vostre gust.
2: Sempre has estat amb gent gran, tu, Roger, o...
0: No,
2: No?
0: abans treballava a Sant Tomàs, a Riudeperes.
2: Molt bé.
0: Un perfil molt diferent, però també m'agrada molt. Clar, abans era discapacitat, ara no, no sé quin seria el terme correcte.
1: Altres capacitats,
0: Altres
1: dèiem?
0: capacitats...
1: Sí. Sí, eh? Això ens ho diríem
2: Molt bé, des
0: molt...
2: d'educació.
0: Ara aquest terme no sé...
2: Perquè amb tot això de, que estàveu discutint abans de començar, no? L'escola, tot el sideral que hi ha, si el moviment inclusiu és el correcte, si no... És un tema que avui a més toca, eh? Una mica, si més
3: Sí.
2: no desquillada, perquè
3: Sí,
2: hi ha hagut
3: sí.
2: vaga.
3: Diversitat funcional, les
1: Exacte.
3: coses...
0: Sí.
1: Altres capacitats, diversitat funcional, diversitat... En fi, és una, tota una terminologia que ha anat canviant, a fi de bé, per no,
0: Sí, per
1: perquè
0: no
1: tothom se
0: condicionar.
1: senti còmode,
3: Estigmatitzar.
1: però de vegades et sents una mica insegur, eh? Perquè no saps si ho dius bé o no ho dius bé, no vols que ningú se senti ofès i bé,
0: Exacte.
1: i anem una mica de puntetes per fer les coses i dir les coses pel seu nom.
2: Va, ara us
3: Sí.
2: faré mullar. Aquest dematí li he demanat a la regidora d'Educació de Vic, a la Bet,
1: Sí.
2: i també us demano a vosaltres, no? Tothom sap que l'escola Estela està saturada. Hi ha molta demanda de nens que puguin entrar a l'escola, no hi ha places, els acaben derivant a l'escola ordinària, això és un problema. I ara s'està parlant de fer un nou centre, doncs, a la zona d'Osona Sud, però també hi ha una altra opció que han posat sobre la taula, que és que la possibilitat de que algunes escoles buidin aules es facin aules senceres de gent de, que podria anar a l'Estel, no? O sigui, fer aquesta integració no a través d'una aula on estiguin tots barrejats, sinó tenir el seu espai concret dins de l'escola, no? I això s'ha fet en alguns llocs i l'experiència, de moment, que és puntual, doncs ha estat fantàstica. No sé, què us sembla?
1: On s'ha fet això?
2: A la zona del Vallès, d'un lloc.
1: I hi ha hagut un recorregut com per valorar si
2: Fa
1: l'experiència ha
2: poc
1: sigut...
2: temps que es fa, però bueno, és interessant, no?
1: És un altre enfocament.
2: Sí, perquè hem de pensar també en el futur, no? La natalitat ha baixat, les escoles tindran unes capacitats que ja no estaran plenes, que s'ha de fer nous espais, aprofitar aquests, facilitar la integració d'aquesta manera, no sé. Fas cara de pensar.
3: No
1: Sí,
3: sé.
1: rumio, perquè clar, jo no sé si tinc prous elements de criteri com per definir-ho. No sóc cap especialista i no sé...
2: Busquem excuses amb especialistes. La teva
1: No,
2: opinió,
1: aviam,
2: però
1: la meva
2: demano...
1: opinió és que, esclar, m'acabes de plantejar una qüestió que jo no m'havia plantejat perquè no sabia que hi havia aquesta possibilitat de fer aquestes aules dintre d'una escola entre cometes de gent que no té aquestes dificultats i que es dediquessin a aules exclusives a
2: És una
1: aquests
2: opció.
1: nanos. És una opció. Ostres, no ho sé, francament, m'has desarmat perquè no sé si...
3: Jo ho veig
2: L'Anna sé que
3: molt
2: té.
3: complicat,
2: Sí?
3: això.
1: Hi hauran prous
3: Sí, ho
1: especialistes, hi
3: veig
1: haurà...
3: complicat, perquè jo m'imagino que una escola d'educació especial doncs ja té tota una colla de recursos i de persones formades per educar amb nens amb aquesta diversitat funcional o com en vulguem dir, no? Però una escola ordinària, com ho fas? Els mestres...
2: Sí, els reporten a aquests centres, sí, porten tot l'equip,
3: sí,
2: i tot
3: l'utilatge. De professors, tot, sí, com una illa dintre de l'escola.
1: Clar, a l'escola, si no tots som iguals, tots se senten còmodes, no? Aquests nanos dintre de la mateixa escola amb una aula diferent se sentiran com els altres o se sentiran com a mitjos raros?
3: Sí.
2: No.
1: Això
3: em recorda
1: greu,
3: una mica,
1: no?
3: Com, no sé, ara no sé si es fa, però uns anys enrere, per exemple, a secundària es feia el grup, hi havia, per exemple, a l'ESO, primer d'ESO, hi havia el grup O no sé com en deien, no?, que hi posaven els nanos, doncs, que els hi costava seguir, repetidors, nanos amb problemes de conducta, i, clar, estaven molt estigmatitzats aquests nens dintre de l'institut, perquè tothom sabien que eren els de l'O, no?, ja era. Llavors, no sé si és una manera encara d'estigmatitzar més. Jo crec que el model que tenim de l'escola Estel, doncs, funciona molt bé, la coordinació que tenen amb les escoles de nens que a lo millor potser penso que el model de la compartida, o sigui, no sé si s'ha desenvolupat prou, però nens que poguessin fer una part en una escola ordinària i una altra part a l'escola Estel, això penso que seria el bon model, perquè per una banda es treballaria la inclusió però sense carregar les aules als mestres, no? I aquest nano tindria l'atenció que necessita i l'acompanyament i el suport dels especialistes també. I tindria els dos llocs, no? Un que se sentiria com potser més relaxat, més còmode, perquè estaria més al seu nivell, i l'altre, doncs, que seria com una oportunitat d'integració, no? I també pels altres nens de l'escola ordinària, no? Poder conviure també
1: amb aquesta realitat,
3: amb altres capacitats i d'una manera normal.
2: Roger, què hi dius tu? Tu has estat a Sant Tomàs, no, ens deies?
0: Clar, ja veient de Sant Tomàs, el perfil que hi havia és una logística molt complexa que jo a les escoles no sé si la tenen, perquè al final hi ha cadires de rodes, saps, són camilles, i al final és una logística que jo a l'escola que vaig anar crec que no la podrien assumir. Ara, no he anat a les altres escoles, i el tema logístic ho veig complicat. Ara, el que sigui la integració i la inclusió, jo ho veig bé, perquè al final ells formen part del nostre dia a dia, conviuen amb nosaltres, doncs què més que anar a l'escola que amb els altres nens. Això seria maco. Sí que s'ha de com detallar molt i veure qui sí, qui no, perquè al final el sobreestímul també... Hi ha coses que es poden alterar i pot generar una miqueta de controvèrsia també.
1: És complicat, has encetat aquí un meló que ara ens has desarmat, eh?
0: Jo ho trobaria molt maco poder fer tots junts. Ara, sí que la veig complicada a nivell logístic i a nivell moltes coses. Però es podia provar.
1: Tenim la Montse Porta, que també ens podria donar la seva opinió, ella és mestra.
2: No, perquè al públic hem dit que no li donàvem paraula avui, o sigui.
1: Bueno, vine, Montse, aviam, digue'ns. Tu com ho veus? Tu ets mestra. Tu ets mestra.
4: Bueno, jo només volia fer un incís. El que proposa l'Escola Estel, jo ho trobo fantàstic, ho trobo genial, perquè això el que tu deies, Anna, ja s'està fent, això de compartit. Però també estigmatitza una mica, jo també trobo que també estigmatitza una mica, perquè treuen els nens de l'aula, se'n van a aquelles hores a Sant Tomàs o on sigui, i llavors, clar, hi tornen, ja està bé, però el que vol fer l'Escola Estel és integrar aquests nens de l'escola dins de l'aula, amb els mestres de l'Escola Estel, o sigui, no és una sobrecàrrega pels mestres de l'escola. I hi ha una experiència al Canadà ja ho fan així, això és l'escola inclusiva realment. És l'escola inclusiva que ens van vendre aquí, ens van enganyar totalment, perquè no, això no és inclusivitat. El que estan fent al Canadà sí, perquè és per un tant per cent d'alumnes que tenen alguna necessitat educativa especial, doncs hi ha una quantitat de mestres que entren a l'aula i que tenen les diferents especialitats. Això sí que és una escola inclusiva, no el que ens han enganyat.
1: O sigui que tu consideres que hi hagin aules diferents per aquests nanos que tenen necessitats especials dintre d'una escola amb nanos que que no les tenen, aquestes necessitats especials, és positiu, no estigmatitza.
4: És totalment positiu. És totalment positiu perquè estan convivint. O sigui, el que es tracta és que, clar, tenen diferents nivells. Clar, i clar, tu no pots posar els en una mateixa aula, no? Tan diferents, tan nivells tan diferents. El que es tracta és que els de l'escola Estel, jo pel que tinc entès, és que ells inclourien els nens de l'escola Estel amb les mestres a l'escola ordinària i ells compartirien certes coses al pati, compartirien doncs alguns projectes, però no tot el dia dins de l'aula, no estarien sempre convivint dins de l'aula. És això.
2: No, són aules absolutament diferents.
4: Són diferents.
2: Però sí que hi ha, a part del Canadà, que tenen molta pasta i segur que hi ha un esforç important econòmic, que és la realitat, aquí sí que hi ha una experiència que és la que ells parlaven, no?
4: Però era Santander, no?
2: Santander?
4: Sí, crec que era Santander.
3: Llavors vol dir que en una escola hi hauria una aula amb nens molt diversos, d'edats ben diferents,
4: sí,
3: tots
4: sí,
3: junts allà, amb sí, sí, uns mestres,
4: i els mestres
3: de l'escola Estel.
4: Sí, sí, sí, seria traslladar una aula de l'Estel a una escola ordinària.
0: Jo ho veig bé.
4: Per això també...
0: Tot s'ha de
4: provar. Clar, per això també es necessita que l'escola també sigui receptiva en què vulguin entomar també aquest
0: repte.
4: Aquest repte també, no? Perquè, clar, hauran de treballar amb mestres de l'escola Estela, amb les mestres de l'escola que aculli aquestes aules.
3: Home, això sí que és enriquidor, no? Poder això treballar sí, amb mestres d'educació especial, amb mestres de l'escola, perquè aprendran molt els uns dels altres i al final és compartir recursos.
4: Sí, sí, sí. Aquí realment és on hi ha la inclusivitat, no?
2: Tot plegat són moments complexos, sobretot en el sector de l'educació. Ara hem tret una pinzelladeta aquí d'un tema molt concret que ens afecta a nosaltres en aquesta comarca, no, que és l'escola Estel, però de l'educació i de l'ensenyament també és un tema que podríem parlar llargament, no? I sobretot del nostre projecte des de la coordinadora, no, l'Escola Solidària.
1: Mm-hmm. Però veus que ha anat bé tenir la Montse Porta, que és una especialista, la directora de l'Escola Solidària, doncs, que donés el seu punt de vista, ha estat molt positiu.
2: Aquesta setmana també vaig anar a un lloc i la Cristina estava allà de jefa a l'universitat.
1: Jo de jefa no, per favor, no, jo estic molt contenta i molt feliç.
2: Explica'ns una
1: perquè,
2: mica.
1: Sí, perquè aquesta setmana doncs, era el dia de la infermeria, el dia 12, va ser dimarts 12, jo diria que sí que era dimarts 12. I bé, feien la seva festivitat i entre altres activitats dintre de l'acte, doncs Osona contra el Càncer donava els premis d'infermeria i els premis dels treballs presentats per infermers i infermeres. I també els premis als millors treballs de final de grau de la facultat en infermeria i en l'àmbit oncològic, i la veritat és que vaig ser feliç perquè es van presentar treballs molt bons i van poder premiar. De vegades dius, sembles tonta, ets feliç donant diners, no, invertint en coneixement, invertint, premiant aquest esforç i aquests estudis i tot plegat. Penso que és una de les funcions d'Osona contra el Càncer també, que hi hagi, bueno, un reconeixement d'aquest esforç i que es premiïn aquests treballs tan bons. Es va parlar sobretot amb els treballs de final de grau, doncs es parlava molt de l'atenció emocional i de com cuidar els que es cuiden, el col·lectiu d'infermeria, com donar, aquest va ser un dels treballs premiats, un altre parlava de com donar les males notícies a final de vida, sobretot, ostres, és molt important. Aquí no estem només parlant de curar ferides físiques, sinó també de curar molt l'aspecte emocional. I un tercer treball premiat, tots tres van rebre la mateixa dotació econòmica, es va repartir la dotació que donem entre tots tres treballs, a parts iguals. El tercer parlava de la micro pigmentació amb dones que han estat mastectomitzades i com afecta això a la seva part emocional, no tan sols física, no? I em va semblar molt bonic que aquests estudiants que han acabat el grau doncs paressin tanta atenció a la cura emocional tant dels professionals com dels pacients oncològics. Després, amb els premis d'infermeria, que són professionals ja que exerceixen, doncs van premiar dos treballs dels tres que es van presentar. Passa piga greu perquè un dels treballs no, tot i casar molt amb la filosofia d'Osona contra el càncer, que és la tasca preventiva a les escoles, la pedagogia amb els nanos de 6 a 12 anys, aquí s'acotava molt aquesta franja d'edat, i educar-los amb els hàbits de vida saludable, estava molt bé, però no acabava de complir els paràmetres necessaris que el jurat considerava que eren mereixedors de premi. I vam esperonar els autors, l'autora, l'autor, no ho sabem, perquè els treballs es presenten amb pseudònim, vam esperonar a tornar a presentar aquest treball amb una mica més elaborat i seguint els paràmetres que són els requisits indispensables per ser mereixedors de premi. Llavors vam repartir el premi amb dos treballs que es van presentar. Un era, i ara quedaré molt malament perquè m'ha marxat del cap, un parlava de com aplicar el desfibrilador amb gent que porta un reservori. Un reservori és un aparatet que et posen subcutani perquè no t'hagin de punxar cada vegada que has de fer el tractament de quimioteràpia. Mm. Perquè cada vegada que fas el tractament de quimioteràpia, doncs les venes pateixen, i si cada vegada que hi vas t'han de punxar, doncs encara pateixen més. En canvi, si t'apliquen aquest aparell subcutani, doncs ja tenen un punt de referència per poder aplicar els medicaments i les venes no pateixen tant. S'ha d'haver-hi unes cures, uns rentats i tal, però no pateixen tant les venes. I l'altre és fatal perquè ara mateix m'acaba de marxar del cap. Igual, tots dos sí, treballs eren magnífics. I quin greu que m'hagi marxat del cap, el tenia, abans de començar a parlar.
2: Ja recuperarem, però la importància dels petits detalls, que la gent que no ha estat afectada, afortunadament per ells, no? de qualsevol d'aquestes malalties o d'aquestes afeccions, que no s'hi dona cap importància, i la que tenen, no?
1: En tenen molta d'importància, molta, moltíssim, perquè, ostres, i veig que aquesta mentalitat de tenir cada vegada més cura de l'aspecte emocional, que va tan lligat a l'aspecte físic, és un gran avenç. És un gran avenç. Abans et deia, què més vols si t'has curat? Què més vols si t'ho han extirpat? Ostres, i les seqüeles que et queden i aquell mal, no tan sols físic sinó emocional, no es tenien tant en compte com es tenen ara, i això és molt positiu. Sí.
2: Una jornada que a més es va reconèixer un altre membre de la coordinadora de voluntariat d'Osona. No? No hi eres tu? La Núria Pagès Petit?
1: Sí, és veritat que estava molt emocionada, perquè per primer any van fer també un reconeixement a trajectòries, i esclar, i les persones que eren guardonades no ho sabien que rebien aquest premi, i aleshores va ser molt bonic perquè primer hi havia una descripció prèvia de la persona que anaven a fer-li el reconeixement, i a mesura que la persona que parlava, que en aquest cas era la Martió, si no recordo malament, també infermera, doncs anava descrivint la seva trajectòria, i és clar, les persones que anaven a rebre el diploma pensant, ai, que això ho he fet jo, ai, feien unes cares, clar, i quan els hi deien el nom, doncs és clar, estaven tan emocionades que va ser molt bonic. Sí, va ser molt bonic. Ostres, unes quantes persones que van rebre el reconeixement, que estaven emocionadíssimes i no ho sabien. Les famílies potser sí que ho sabien, perquè van començar a aparèixer pares i marits, històries, i quan pujaven a l'escenari i veien tota aquella gent, deia, ho sabia tothom menys jo, m'heu portat ben enredada. Aquí va ser molt bonic, sí, va ser molt bonic.
2: Això ho vius tu també, Anna, no? Amb els premis.
3: Ah, sí, sí.
2: Aquestes emocions, no? I...
3: És molt maco el dels premis, perquè és un reconeixement que, a més, dona molt aire, no?, a les entitats que el reben, perquè les estimula això, no?, a seguir confiant en el que fan, a donar-se a conèixer... bueno, és bonic, és un valor, això que dius tu, de que hi ha una part que és important en el cas del càncer, suposo que és la recerca i això.
1: És bàsic.
3: Però llavors l'altra part, aquesta part de la part més de tenir cura, de donar confiança, d'acompanyar, sí. Tot això que feu vosaltres és, ho trobo, bueno, preciós. És que m'imagino, no?, que si... que és tan important que et sentis allò ben tractada, que pots tenir un suport, doncs, per viure una adversitat així.
1: Pensem que és essencial, que la gent, quan passa un tràngol d'aquesta mena, quan rep aquesta trompada que et diuen pateixes una malaltia oncològica, vaja, tens un càncer, en aquell moment se t'ensorra el món. Per tant, saber que hi ha gent que potser et pot acompanyar, que té cura, que no estigui sol, perquè moltes vegades hi ha moltes realitats. Hi ha gent que sí que té un bon entorn i un bon suport emocional i que no està sola, però hi ha unes realitats terribles. Es trenquen tantes coses quan passes per una circumstància d'aquestes, que nosaltres el que intentem, no sé si sempre ho aconseguim, però sense imposar res, evidentment, perquè no hem de ser intrusius, i la gent s'ha d'agafar ja el que s'hi vulgui agafar, si no li ve de gust compartir en aquell moment, no hi ha res que sigui obligatori, però sí donar-nos a conèixer i tenir un ventall de possibilitats i que aquestes persones es puguin agafar allà on més els hi convingui o més els hi plagui o pensin que puguin provar coses que potser les poden ajudar. Per això és que és la nostra raó de ser. Si no, no tindria cap sentit.
3: I com se n'entera la gent que existiu?
1: És molt curiós.
3: La gent que ho necessita.
1: Sí, perquè moltes vegades el càncer és un tema que escolta, si jo no, d'allò, a mi no m'atabalis, no? Però és clar, quan entres en aquest món, hi ha moltes coses que no se saben què fem, i per molt que fem tríptics i Instagrams i Facebooks i pàgines webs i tot, no tothom està pendent i mirant, aviam, però quan entres a dintre d'aquest món intentem transmetre aquesta informació, doncs, a través de la voluntària que hi ha a dintre de l'àrea d'oncologia, a través de tot l'equip d'infermeria, també com nosaltres financem el servei de psicooncologia, que és un servei que s'ofereix a dintre del Consorci Hospitalari de Vic, doncs jo penso que també és bo que se sàpiga, no? I que la gent sàpiga que hi ha tot un seguit d'activitats, propostes, que no és res substitutori dels tractaments mèdics que han de seguir, sinó que són... teràpies complementàries, activitats que els poden ajudar en un moment donat, que poden fer xarxa, que poden crear vincles, poden fer art teràpia, poden sortir a fer marxa nòrdica, o si els hi ve de gust fer reiki, o si els hi ve de gust fer meditació, i tot això forma part del nostre voluntariat.
2: L'important és aquest mostruari que ens estàs aquí ara recitant.
1: I què és l'important?
2: Més important és que la gent se sent acompanyada, i això ho aconsegueix Osona contra el càncer, no? Saben que hi ha un referent allà, i el que tot aquest mostrari és fantàstic, no? Però el fet
1: però l'objectiu és aquest. L'objectiu és aquest, és sentir-te acompanyat. No sé si sempre ho aconseguim, evidentment que no som infal·libles i que segurament algú, doncs, no se sent prou recolzat, però l'objectiu és aquest. Som aquí... Si ens necessites, si et cal res, no imposarem la nostra presència, però sàpigues que hi som. I sàpigues que si necessites alguna cosa, plantegem-ho. Potser no es podrà, però com a mínim no ho descartis, no et faci vergonya, no quedis de plantejar-ho, perquè potser serà possible. I per això estem.
2: Aquesta setmana és que he viscut moltes coses, també. Una altra, dins d'aquest món que... A vegades moltíssima gent només ho coneix pel cupó de la ONCE, no? I l'OMCE fa coses fantàstiques, ajudant a tota la gent invident que perd la vista o que té la vista molt malament. No? I aquesta setmana, cada any fan un acte, i aquesta setmana van convidar una persona famosa a fer un esmorzar a cegues. Va ser superdivertit.
1: En Pere Casacoberta.
2: Sí. Oh. Ens ho van passar amb en Pere, però d'escàndol.
1: A més de la manera que es devia fumar uns...
2: Joan, tu ets aquí davant, ho sé, no sé què. Bueno, molt bé, molt maco. I et van explicant tot el que van fent, no? Com acompanyen, no? El fet aquest d'acompanyar, o sigui, és igual, les de coses que fan, d'empresa, de cupons, de no sé què, però el fet de que la gent es pugui sentir acompanyada. També hi havia una de les nostres companyes voluntàries, la Sílvia, que està a l'Escola Solidària, i a més ella ja va amb un gosset d'aquests, que ara l'hem de portar a totes les escoles, el volen veure, no? Vol dir que és aquest acompanyament, o sigui, la ONCE és una contra els càncers, igual qualsevol entitat, això és bàsic avui dia, no? I és el que trobem a faltar.
0: Sí. Mm-hmm. Aquest acompanyament, també aquest sentit de pertenença a un grup, ja que em va ser una desgràcia, però almenys no estic sol, tinc gent amb qui compartir que està com jo també. Saps que a vegades veus que aquest està millor que jo, aquest està millor, i dius, tothom està bé i estic malament. En canvi, si tens aquest grupet, dius, bueno, anem a veure com estem tots, anem millorant a poc, però saps, ja tens aquest acompanyament de anem pujant mica en miqueta, encara que anem endarrere, després anem endavant, saps? Això de no estar sol és molt necessari. I crec que amb la societat que estem a dia d'avui, que som més individualistes i egoistes, crec que és molt necessari, molt...
1: És que el tipus de relació sí. que es crea entre persones que passen per circumstàncies similars, es creen uns vincles i hi ha un tipus de relació que tu saps que amb aquelles persones pots parlar de coses que amb gent que està vinculada a tu emocionalment, familiarment, no ho pots fer perquè... potser els fareixes sí. o potser no et sentiràs comprès o els altres diran tant que fem i encara no fem prou. En canvi, quan aquesta relació és entre persones que passen per circumstàncies similars, és molt més fàcil perquè aquí sí que pots parlar obertament. Potser avui ploraràs tu, demà ploraré jo, però al cap i a la fi podrem parlar de coses que les entendrem. Tu prendràs així, jo m'ho prendré de diferent manera, però parlarem el mateix llenguatge, i això és molt important.
0: Sí. I aquí tens una espatlla per plorar i per riure, també. Tenir aquest acompanyament, aquesta espatlla, també jo crec que ho necessita la gent.
1: Jo recordo una vegada que va venir una senyora i que tenia molta necessitat de parlar, molt bé, i vam estar una estona, i això, i allò, i amunt, i avall, i tal, i quan vam acabar, jo no em pensava que acabéssim la conversa, sinó que em pensava que començaríem la conversa, i li vaig dir, doncs aleshores, què necessita? I va dir, ja està. No, si només necessitava això. Ostres, només necessitava això i que em costava a mi parlar aquella estoneta amb ell, res. I ell es va sentir la mar de bé, vull dir que doncs només necessitava això. Dic, doncs pot venir tantes vegades com vulgui o ho necessiti, perquè per això estem. I això
3: sí,
1: és important.
3: Sí, és que jo penso que entre tots esteu construint, esteu sostenint un model de societat. Imagineu-vos que no existís això, o sigui... Seria molt més dur,
1: molt
3: difícil
1: més feixuc,
3: tot, no? Per sí. tothom. En canvi, és com mantenir la llumeta, no? Volem aquest model de societat. Doncs, encara que sigui de vegades difícil o potser no hi ha els resultats o l'impacte que s'espera o sembla que no saps ben bé per què, però s'està sostenint una manera de relacionar-se, de fer comunitat, de cara a la generació nostra i a la futura, no?, també.
1: Sí, la futura, jo penso que és important, perquè si normalitzem aquesta manera de fer les coses i els nanos que pugen ho veuen d'una manera natural, doncs formarà part de la seva manera de fer, també, i per tant no els hi semblarà que sigui res estrany tenir aquest tracte de solidari o comunitari o si ho han vist a casa o han vist a l'escola o han vist el seu entorn, doncs és una manera de funcionar que els hi sembla la mar de natural.
3: I ells ho transformaran.
1: Exacte.
3: Perquè cada etapa té la seva manera, no?
1: Exactament.
3: I si mirem enrere, doncs era potser molt basat en la religió, no? En la caritat.
1: Sí.
3: Però ara ja no és així, és una altra cosa. I ho hem anat com transformant, no? I jo penso que les generacions futures també ho transformaran, però lo important no és la forma, és el que hi ha de fons, com aquesta mirada, no? cap al bé comú, cap a la solidaritat.
1: I no és excloent, també, tu deies, hi havia l'Església de la Caritat. Sí, bueno, és una manera de
3: una
1: fer
3: manera que aquí... És,
1: li... Exacte, però tenim tot aquest ventall, qui li funcioni d'una manera, doncs endavant, que li funcioni d'una altra, però que tothom se senti lliure de fer-ho de la millor manera i de la manera més natural. L'important és que fem comunitat i que ens puguem ajudar els uns als altres.
2: S'ha canviat molt, sobretot el paper de l'Església. L'altre dia, parlant amb un capellà, em deia que només tenim un problema, que no fem, no seguim el que va dir Jesucrist.
1: Aquest és el tema.
2: O sigui, hi ha la maquinària de l'Església, que és brutal, és una cosa, bueno, com l'administració és el mateix, no? Però l'exemple de Jesucrist, diu, no és el nostre camí. Per ell sí, no? Però per la majoria de la
1: gent. Doncs ho hauria de ser, perquè la base del cristianisme és aquest. Estimar-nos els uns als altres, no?
2: També,
1: el cristianisme i de les altres religions, imagino.
2: S'ha de repensar, recuperar, no? Com ara les famílies també estan deixant moltes obligacions com si fossin de l'escola. I l'última hora són formacions que has de fer com a part afectada, no? Pare, mare, el que sigui. I això s'està derivant unes coses a l'escola, les altres a l'administració... I és una mica aquest individualisme que...
1: Ho estem compartimentant, vols dir, i quan no hauria de ser així, tots hem de ser corresponsables de l'educació de les futures generacions, penso jo.
3: I posar en valor, doncs, això, l'altruisme, la solidaritat, la creativitat...
1: Exacte.
3: Coses que semblen
1: acceptar
3: que siguin
1: la diferència.
3: Maries, no? O no sigui tan importants, però ho són moltíssim, no? Mm-hmm. Perquè és realment el que ajuda que tinguem una societat més amable i més, bueno, més humana, no?
1: Exacte.
2: Hi ha un tema que no puc deixar de tractar, perquè bueno, m'ha sabut una mica de greu i suposo que tots els que hi havien de participar també, tot i que se'ns va donar una explicació que no és gens convincent, però és la mostra d'entitats. El dia de celebrar el dissabte va ploure i s'ha anul·lat ja fins l'any vinent. Això, hi ha molta gent que ha quedat sorprès, no? Perquè
1: doncs no sé
2: anys.
1: Per què ha quedat sorprès ningú, quan és un tema que s'havia dit des del bon inici. El que passa és que no havia passat mai. Aquest és el tema,
2: des
1: perquè...
2: Des del 2009.
1: Aquest plantejament, ja ho sabíem.
2: Sí.
1: Vull dir, si la gent no hi estava conforme, si les diferents entitats no hi estaven conformes, per què no ho deien, o per què no ho dèiem quan se'ns va convocar a les primeres reunions? Tots hauríem d'haver dit alguna cosa.
2: Perquè no et penses que pugui passar, no? Fins que passa.
1: Doncs,
2: i ara toca reaccionar.
1: Doncs ja ha passat. Per tant, si ja ha passat i la majoria pensen que es podria enfocar d'una altra manera, doncs a la propera reunió és quan s'hauria de plantejar. Però jo penso que no cal lamentar-se d'una cosa si t'ho han estat dient d'un bon començament. Jo ho veig així.
2: Ja està, vinga, és de l'Ajuntament aquesta noia.
1: Aviam, però...
2: Va, home, va.
1: No, tu no ho veus sí, així?
2: No,
1: perquè aviam, Joan, explica. Per què? Tu vas anar a les reunions convocades des de l'Ajuntament?
2: Sí.
1: Sí, i algú va protestar quan se'ls va dir en cas de pluja s'anul·la i fins l'any que ve?
2: Ningú va protestar perquè ningú s'ho pensava. Són aquelles coses que ni pares atenció, però és igual. Va ploure només aquesta tarda, però el fet és que...
1: Va caure un bon xàfec.
2: O sigui, només perquè el 2009 es va fer aquest canvi d'ubicació, el 2009 hi va anar molt poca gent al Sucre, i això és motiu per no tornar-ho a fer, ni provar-ho, ni buscar altres alternatives. Culpa nostra, segur. Però ara que ja ho sabem, doncs potser... es pot recuperar fins i tot aquest any, perquè una trobada d'entitats és una cosa maquíssima, fantàstica.
1: Preciós, i a més que compartim, coneixem entitats noves, està molt bé.
2: Tot es pot negociar, parlar, remoure, sí o no? Tu pots demanar ara, fem, en comptes de la mostra d'entitats, la trobada d'entitats. És una novetat d'aquest any.
1: Però encabir-ho, vols dir que és possible encabir-ho dintre d'un altre cap de setmana?
2: Segur que sí. Està tot ocupat, ens van enredar una mica, ens van dir, és que a més hi havia activitats aquell cap de setmana, aquell dissabte, al Sucre. Vol dir que opcions hi ha, tot és voluntat, com amb tot.
1: No ho sé, planteja-ho, no ho sé. Però costa molt, de preparar una cosa d'aquestes, com sí? Per improvisar-ho
2: d'aquí. Qui diu improvisar, està tot fet, l'únic que es trasllada és de dia.
0: Tot és plantejar-ho, parlant la gent s'entén.
2: Clar, com a molt... Ho plantegem i diem, no, no es pot fer aquest any, però si torna a ploure farem... No sé.
1: Bé, vens a les meves, no es pot fer aquest any, però de cara a l'any que ve plantegem-ho diferent.
2: Però a mi em sembla que es pot fer aquest any, em sembla, perquè em sembla que perdre 2 anys de trobada d'entitats és el que estem intentant aquí que no passi, no?, amb aquesta trobada que fem aquí a la Fundació Girbau, no?, de donar a conèixer tot el que fan les entitats, mica en mica, cosetes tan simples com això de... anar a acompanyar gent gran que no pot, doncs, amb la cadira de rodes a la festa de la gent gran, doncs tot això no podem esperar 2 anys a saber-ho, no? Ni un any, ni no sé què, doncs és tot, és trobant-se, com a mínim, un cop a l'any.
1: No sé.
2: Dit.
3: A mi em va saber greu, no poder sortir a la Fira d'Entitats, perquè és molt maco.
1: Sí, és molt bonic.
3: I
1: sí.
3: Fa molta il·lusió i cada any descobreixes coses noves i és molt bonic. Ara, quan vaig veure que plovia, vaig pensar, vale, no es fa. És que s'han de prendre decisions ràpides de vegades i si a més ja ho havíeu parlat, doncs és normal que no es fes.
1: Sí, sí, això estava plantejat d'aquesta manera i en cas de pluja s'anul·la, no s'ajorna, s'anul·la. I això ho sabia tothom. Tothom ho sabia.
2: Sí, clar, però es pot canviar o no?
3: Sí,
2: o
1: bé,
2: però,
1: no és inamovible, Joan, però jo em vinc a referir que organitzar una cosa d'aquestes és complicat i que per tant jo penso que aquest plantejament s'hauria de fer de cara a l'any que ve perquè no torni a passar.
2: Però pot ser aquest any el que dèiem, en comptes de la mostra una trobada i s'organitza un divendres o un dijous, i es munta d'una altra manera, però aconseguim que les entitats tinguin aquell dia seu de trobada.
1: Bueno, n'havíem parlat moltes vegades, igual que es va fer el Girafeina, per exemple, que és allò que la gent es troba, d'allò, per què no s'organitza una trobada d'entitats amb gent que busca entitats? De la mateixa manera que es fan aquestes reunions en què passa la gent i poden parlar amb les empreses, aviam si jo encaixo amb la teva, si et presento el currículum, si tu ets el perfil que jo necessito, i van fent totes aquestes entrevistes, també havíem parlat de 2 possibilitats. Una, que fossin voluntaris i entitats, i després una altra part, podria ser de la mateixa fira o trobada, o digue-li com vulguis, que consisteixi en el coneixement mutu de les entitats. Això també podria estar molt bé. Igual que fem un cop l'any a la Pilarín Vallès, que és magnífic, i a més és un èxit total perquè ens trobem, totes les entitats, també podria haver-hi un intercanvi per saber tu què em pots aportar a mi, jo què puc aportar a tu, què podem fer entre tots, i potser d'aquí sortirien coses molt boniques. Cosa dolenta.
3: Hi ha una necessitat, d'això.
1: Hi ha una necessitat de compartir. Hi ha molta avui gent que voldria...
3: Una persona m'ho ha dit avui aquest matí, no? M'ha dit, diu, ostres, allò que feia del sal oberta...
1: Era fantàstic.
3: Ho trobo a faltar, aquestes trobades, sí. que poguem-nos trobar allà, conèixer-nos millor, poder parlar. I si, realment, si volem... a tenir aquest sentiment, construir comunitat entre tots, són importants aquests espais, perquè si no ens anem quedant cadascú amb la seva
1: parcel·la, que tanques el teu món, penses que tots els problemes els tens tu i que els altres totes els hi ponen i no, parlant, coneixent-nos. Allò va ser magnífic, Anna, perquè ens vam conèixer molta gent que no ens coneixíem, que n'havíem sentit a parlar, però allà és on realment ens vam conèixer. I vam...
2: Molt bé.
3: Hem de donar espais d'aquests, doncs.
1: Sí, penso que són molt necessaris.
2: Sobretot que hi hagi berenar. Això. El dinar, que és el que ens acabarem ara el programa d'avui, ja recordant la demanda que ens feia el Roger, que busques voluntaris.
0: Busquem dos voluntaris pel dijous 21 de maig, dijous que ve, a les 11 als Saits, per acompanyar a dos avis a la festa de la primavera. Diversió assegurada i menjar assegurat. Ho passareu molt bé.
1: I com ho han de fer per apuntar-s'hi?
0: Em podeu contactar amb el meu telèfon i jo ja ho gestionaré. 68 101 96 48, 68 101 96 48. Roger.
1: Doncs vinga, truqueu en Roger.
0: Truqueu al WhatsApp, el que vagi millor. Moltes molt gràcies.
2: Roger Domera, gràcies per haver vingut.
0: Gràcies per convidar-me.
2: Cristina Herrera, ja saps que sempre és un plaer que m'acompanyis.
1: Gràcies, el plaer és mutu i m'ho passo molt bé amb vosaltres, de debò.
2: I tornarem, i amb tu, Anna, igual, Anna Girbau.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Des de la Fundació ens cediu l'espai per seguir, doncs, intentant això, no?, que vam aconseguir, i en aquella època fèiem tele i tot, un cop al mes, sí. Era una festassa.
1: Era preciós.
2: Sí, perquè era ho fem preciós, amb reduït, amb ràdio, però bueno, és important seguir donant veu i és el que estem intentant cada setmana des del Pla de Balenyà 23, a la seu de la Fundació Girbau. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Fins la propera.
5: Sala oberta. La tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau. El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament, tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, el Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
3: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
0: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat als serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra, que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
0: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.
0: Vint minuts i seran les 3. El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
11: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la Llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
12: He per al teu costat que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que aguantés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
11: El sistema de finançament aranès destacarà per 4 qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la gent realitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
3: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes des del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
13: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Notícies en xarxa.
0: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
3: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carles Ramos.
14: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
15: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
14: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
0: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França. I durant els 12 dies previs a aquesta cita, omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
16: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
0: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
19: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
18: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
0: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat. Una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
21: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
20: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
22: Que és que no tenim un sistema
5: bibliotecari adequat.
20: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
0: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
3: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
0: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
6: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
22: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
6: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
0: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
24: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
23: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
0: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Zaituno.
25: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
26: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
25: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
27: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visitant l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
28: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt
2: perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
27: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
4: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
27: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, a jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a Primera Federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a Segona Federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet,

0: És millor.
1: Diumenge, a 1:15 del migdia, l'OSPI haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a Segona Federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova, Cornellà, també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
3: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Ara som gegants.
1: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
1: Strip, la revista de les bones notícies.
3: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades. Torna'm la teva abraçada.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Thank you.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Ocupació, som Gerard.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
4: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio
2: Vic. D'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: L'accés a l'habitatge és la principal preocupació dels catalans. Així ho van manifestar un terç de la ciutadania 10 punts més abans que a l'estiu. Tot i que és una preocupació transversal, sobretot als joves d'entre 25 i 34 anys, és el que consideren el problema més greu. Hi ha poca oferta d'habitatge i la que hi ha és cara. Els preus de compra són inestables per a una part de majoria de la població i el lloguer no para de créixer malgrat les mesures que s'apliquen des de l'administració en zones tensionades com Vic, Manlleu, Torelló o Ripoll. A la capital d'Osona, per exemple, l'any passat el preu mitjà de lloguer era de gairebé 683 euros segons dades del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge. Això fa que sigui difícil per a molts joves emancipar-se encara que tinguin una feina estable. Però per a les persones que estan sense feina, que no disposen d'una xarxa familiar o que són víctimes de racisme immobiliari, la situació és encara molt més greu. Per pal·liar aquest dèficit, el govern de la Generalitat impulsa la construcció d'habitatge protegit, però els resultats no seran immediats. Coincidint amb el tancament d'activitats comercials pel canvi en els hàbits de compra, diversos propietaris demanen reconvertir antics locals situats als baixos en habitatges. Als municipis més grans d'Osona i el Ripollès, els ajuntaments estan concedint permisos per fer-ho. És una opció que pot ajudar a pal·liar la manca d'habitatge, però també comporta riscos. Acceptant que els carrers sense establiments oberts tenen menys vida i que cal garantir la transformació en habitatges, que es faci també amb garanties i d'acord amb la llei, perquè compleixin tots els criteris d'habitabilitat. És divendres 14 de maig de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 a la tertúlia, parlarem sobre quina és la situació dels docents al llarg d'aquests dies en motiu de les vagues del sector de l'educació i també parlarem sobre el desacord entre sindicats i educació. Ho farem de la mà de la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també amb Glòria Boix, representant dels docents de vaga. Després d'escoltar la cançó del dia, serà a 11:15 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Sticky Fingers dels Rolling Stones. I a la recta final del programa, a partir de 11:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i repassarem algunes de les novetats musicals que han sortit avui divendres. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Els docents d'Osona van fer una bicicletada ahir al matí pels carrers de Vic en el marc de la jornada de vaga convocada a la Catalunya Central Andreu Giménez del 9FM.
2: Una bicicletada pels carrers de Vic es va escenificar la jornada de vaga convocada per aquest dijous. Més d'un centenar de docents i famílies es van concentrar a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest va estar el punt de partida d'una marxa que va recórrer diversos punts de la ciutat. Van anar parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica. Sònia Zapata és la delegada del sindicat USTEC.
3: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
2: L'objectiu de la mobilització també va estar entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a

0: dura de pressió cap al govern.
1: Estem lluitant per als nostres drets laborals i salarials. Necessitem més recursos, necessitem més mans, més eines per poder atendre tot el nostre alumnat. I això, doncs, passa perquè el govern també ens signifiqui el nostre sou, que nosaltres fem el dia a dia dintre de les aules. Necessitem que sentim-nos valorades.
0: La mesa de negociació d'aquest dijous entre Educació i els sindicats va acabar sense un acord. A Vic, ahir al matí, els docents criticaven, entre altres coses, la falta d'informació del departament en la presa de decisions que afecten el sector i la poca voluntat de negociació. En parla Glòria Boix, mestra d'Educació de Primària.
2: Amb aquestes meses, ells han l'únic que fan és un traspàs d'informació, farem això, farem allò, no farem això, no farem allò, el que sigui, i després fan el que els hi semblen. Un exemple clar seria que hi havia d'haver un concurs de trasllat autonòmic, es va publicar, es va dir que es faria, i un bon dia es van presentar en una mesa dient que no es faria, sense donar explicacions ni res. De fet, moltes informacions importants, com el pla de pilot dels Mossos, totes aquestes informacions importants, i sempre les donen que l'any demà o hi ha un pont, o hi ha unes vacances, o hi ha alguna cosa. És a dir, voluntat de treballar conjuntament amb nosaltres no hi és. I que no enganyin més a la gent, perquè no és veritat. Perquè si fos veritat, avui no seríem aquí.
0: El calendari de vagues presentat fins al 5 de juny es manté, si en la mesa de negociació de dimarts que bé no s'arriba a un acord.
3: I en la primera reunió de la taula sectorial no es va arribar a un acord, però sí a una nova proposta de trobada dimarts vinent, Andreu.
0: Els sindicats esperen que Educació els presenti una proposta negociadora que permeti parlar d'escola inclusiva, però també de salaris. Si no els convenç, han advertit que no s'estiran a la trobada. En declaracions, Ustec ha dit que la recuperació del poder adquisitiu és fonamental i no deixaran de banda les negociacions el model d'escola inclusiva amb totes les mesures i recursos necessaris. Des del Sindicat de Professors de Secundària lamenten la falta d'empatia del govern i han titllat la proposta de la consellera Niubó d'irrisòria. CGT va descobrir la trobada d'ahir com un insult a la comunitat educativa i Comissions Obreres i UGT van acceptar que l'acord s'ha d'ampliar. El calendari de mobilitzacions continua obert si no s'arriba a un acord i el proper dia 27 es torna a convocar una vaga a tot Catalunya.
3: La meitat dels diners de benestar social del Ripollès es destinen a la gent gran, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El podi de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
5: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75, que vol dir un 98,29% executat. I el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27.
4: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 euros i d'aquests diners els consistoris n'aportaven uns 30.
3: I l'Ajuntament de Vic reforça aquest estiu el suport a les famílies amb una nova línia d'ajuts per als casals d'estiu. La convocatòria, dotada de 50.000 euros, s'adreça a famílies amb rentes mitjanes i que estiguin treballant, Andreu.
0: L'Ajuntament de Vic fa un pas més per facilitar l'accés dels casals d'estiu amb una nova línia d'ajuts per a famílies treballadores. La convocatòria, dotada amb 50.000 euros, vol ajudar a cobrir part del cost de les activitats d'estiu per a infants i joves de la ciutat. L'ajut està adreçat a famílies amb rendes mitjanes que compleixin requisits econòmics i laborals i preveu una aportació de 160 euros per fill. Les sol·licituds es podran presentar durant la primera quinzena de juny. Sentim a la regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs.
6: Amb uns barems que hem intentat que realment arribin en aquesta classe mitja treballadora, és a dir, aquí els dos progenitors o el progenitor, en el cas que només n'hi hagi un, ha de treballar per poder accedir als ajuts. Un ajut únic, bueno, o sigui, absolut, diguéssim, per cada fill, de 160 euros. Les persones demanarà l'ajut, no tindrà l'ajut a priori, sinó que haurà d'avançar els diners, però després, al setembre, doncs, tindrà temps fins a finals de setembre per justificar amb la despesa.
0: A banda d'aquests ajuts, la ciutat tornarà a oferir una àmplia programació de casals d'estiu per a infants dels 3 als 16 anys. Així ho explica la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, Bet Franquesa.
7: Però aquest any també hem volgut donar molt protagonisme a totes les entitats i a totes les associacions i els clubs esportius de la ciutat que preparen activitats per enriquir aquest estiu en els nostres infants.
0: També hi haurà els casals municipals que es faran a l'escola Vic Centre per un centenar d'infants en horari de 9 del matí a 1 del migdia. També s'ha de donar suport a diferents AFES perquè puguin organitzar els seus propis casals, especialment a l'escola Estel. Pel que fa als joves, es manté el programa Civicus per alumnes de 6è de primària i 1er i 2è d'ESO. A més, aquest any s'hi suma una nova proposta teatral impulsada conjuntament amb Escènic, ho explica el tècnic de joves de l'Ajuntament de Vic, Joan Casas.
8: La idea és poder fomentar també tot aquest esperit teatral que té la ciutat, no? Que té molt arrelada, i que donar-li sortida entre adolescents i joves.
0: El taller girarà entorn d'Alícia als País de les Meravelles i culminarà amb una representació final al Teatre de l'Atlàntida.
3: L'Ajuntament prohibeix fer activitats a la plaça Major pel mal estat de Camp Blanchard i Isaac Muntados.
4: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Camp Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça i just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
9: Estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè, de fet, els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i de poc a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem, no?, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
4: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
9: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim l'equip d'etapes, fer l'activitat al passeig, i s'anava tenint també la Revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, Festa Major, però, bueno, en tot cas, encara queden molts mesos. Podem ser temps a reconduir la situació.
4: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.
3: I l'alumne de l'Escola d'Hostaleria del Vallès Oriental, Giancarlo Pérez, guanya el concurs Conviu Curo Challenge. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, l'alumne de primer de cicle de grau mitjà de cuina i gastronomia, Giancarlo Pérez, ha guanyat la final del certamen Gomicuro Challenge, una competició entre escoles d'hostaleria de cada país que està promoguda per l'empresa italiana Unox, referent internacional en la fabricació de forns professionals per al sector de la restauració. Després de superar la fase inicial a través de l'aplicació Conviguru, on havien de superar preguntes sobre cuina, pastisseria i tècniques, Giancarlo Pérez es va classificar per a la gran final espanyola disputada a Pàdua, a Itàlia. Allà, l'alumne de l'escola Montornesenca va aconseguir la primera posició nacional després de preparar, durant un temps limitat, 2 plats, xiu-xiuets de volcà mediterrani i memòries de xocolata, així es deien. Com a premi, Pérez es va endur maletí d'eines professionals de cuina, una estada formativa al restaurant La Sarte, de Martín Mirasategui, i un curs d'alt nivell a l'Escola Alma, l'Escola Internazionale di Cucina Italia. L'estada a Pàdua també va incloure una experiència formativa i cultural, així com una visita a Venècia.
3: El projecte Art i Escola celebra en enguany 10 anys convertint les aules en espais de creació artística col·lectiva i entre els centres participants hi ha la FEDAC de Sant Feliu de Codines, que aquest curs ha treballat el concepte del contacte amb alumnes de segon de primària i tercer d'ESO, Laia de Déu, en el Codinenca.
11: Més de 700 alumnes de 15 centres educatius del Vallès Oriental participen aquest any d'aquesta iniciativa impulsada per ACVIC i l'Associació Cultural de Granollers, que culmina amb una exposició conjunta al Museu de Granollers que es va inaugurar el passat dimecres 13 de maig. A Sant Feliu, els alumnes més petits han treballat el contacte amb la natura a través de sortides al bosc, observació de l'entorn i una obra col·lectiva inspirada en la muntanya de Sant Sadurní. La Núria Vilanova és la mestra responsable del projecte Primària.
12: I els que han fet els de segon ha estat el contacte amb la natura i han anat diverses vegades al bosc, han treballat dibuixant sobre plantes, han dibuixat també coses que veuen de la natura i doncs l'últim que vam fer va ser anar a veure des d'un punt que es veia molt bé Sant Sadurní i dibuixar-ho amb una obra col·lectiva. O sigui, tothom va fer un tros de la muntanya de Sant Sadurní. Van fer una foto, la van repartir i la van dibuixar.
11: Els alumnes de l'ESO, en canvi, han abordat el concepte del contacte des d'una vessant més corporal i artística, combinant dansa, moviment i sons de la natura en una proposta audiovisual col·lectiva. El projecte, més enllà de la part artística, busca que els infants experimentin processos creatius compartits i aprenguin a expressar idees i emocions a través de llenguatges contemporanis. I precisament pels alumnes, una de les parts més especials ha estat sortir de l'aula i convertir l'entorn proper en una obra d'art. L'exposició es podrà visitar fins al 7 de juny i recull els treballs col·lectius de 15 centres participants d'aquesta desena edició.
3: Mollà dona el tret de sortir d'aquest dissabte a la setmana dels Geoparcs UNESCO 2026 amb una proposta que fusiona l'art contemporani, l'educació i el territori laio.
11: El Museu de Mollà inaugura a les 12 del migdia una exposició nascuda de la col·laboració entre l'Espai de Creació a Cobert i l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Mollanès. Sota la direcció de l'artista Marta Roc, els estudiants d'expressió artística han participat en un procés de creació col·lectiva en la geologia i la ceràmica han estat les protagonistes. El projecte ha permès experimentar amb matèries del territori. La directora de l'Espai a Cobert, Nerea Campo, explica com ha estat aquest procés de treball compartit amb els més joves.
13: Que ha anat vehiculat amb moltes sessions a l'institut, però també amb sortides, amb visites a ceramistes locals, amb visites a la depuradora, és a dir, ha sigut un treball extens i profund i d'alguna manera, molt poèticament, tanquem aquest procés amb aquesta exposició en la que extraurem aigua del pou, la filtrarem en aquestes peces de ceràmica que han anat produint l'alumnat, serviran per filtrar l'aigua i retornar-la al pou.
11: L'exposició, que es podrà visitar fins al 31 de maig, no és només una mostra d'objectes, sinó el resultat d'un diàleg amb la terra del Moianès. Sobre la posada en escena i com el públic trobarà aquestes obres integrades en l'espai del museu, la directora ens en detalla el muntatge.
13: L'aigua circularà en temps real, és a dir, que mentre duri l'exposició estarà sortint tota l'estona aigua del pou de la Casa Museu Rafael Casanova, dirigint-se per uns tubs a la sala d'exposicions i anar passant una per una per aquestes peces, que a més de ser unes peces artístiques de ceràmica, tenen la funció de ser un filtre, aniran filtrant peça per peça, tornaran, recolliran i tornaran neta al pou.
11: Aquesta inauguració és només el primer acte d'un programa que continuarà aquest diumenge amb motiu del Dia Internacional dels Museus, oferint un taller de talent manual i jornada de portes obertes a la Casa Rafael Casanova. Les activitats del Geoparc a Mollà s'allargaran fins al juny amb sortides geològiques i formacions especialitzades.
3: I a través del temps, la identitat i el refugi, més d'una vuitantena d'alumnes de 5 instituts del Baix Montseny han treballat l'assignatura de visual i plàstica, Enric Rubio.
10: Així és, Ona, i és que el projecte X-Arts agafa aquests tres conceptes que es desenvolupen en tres maletes, que alhora contenen propostes que s'han de desenvolupar a l'aula, referents i elements físics que funcionen com a recursos per a ser utilitzats a classe. En una jornada de tancament, els alumnes de l'Institut Pla Marcell, Manel Raspall, Reguisol, Can Record i Ginebró es trobaven a Cardedeu per compartir els processos creatius i les obres realitzades durant el curs. Escoltem a Marçal Oliver, professor de Visual i Plàstica de l'Institut Pla Marcell.
14: Per l'alumnat és molt positiu trobar-se amb companys d'altres centres i veure que el que estan fent, no? El fet de sortir de l'aula és molt important. El fet de la trobada d'avui, que puguin entrar en tallers d'artistes i puguin, no?, interactuar amb ells, veure aquesta realitat, jo crec que és molt interessant, no? Entrar al museu, no? Aquest fet d'entrar a les aules, bueno, de treure les aules al carrer per un cantó i poder visitar aquests tallers i conèixer aquests artistes en primera persona, crec que és el que destacaria més de la sessió d'avui, i el compartir entre iguals.
10: Paral·lelament a compartir les obres realitzades, l'alumnat va poder descobrir els projectes personals d'artistes locals com l'Anna Estany, en Jordi Aligué i en Guillem Pla, així com visitar l'exposició La síndrome de la gallina ponedora al Museu Arxiu Tomàs Balvei, una exposició sobre l'ús del temps i la possibilitat de futur.
3: I els pianistes Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició de la Clàssica Jove de Vic, enguany dedicat al matrimoni Schumann, Andreu Jiménez.
0: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició de la Clàssica Jove de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran dos concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaniada, una proposta de format íntim, i l'altre un concert per a dos pianos a la plaça de la Catedral. Sentim a Maria i Joan Espuny.
15: Hi ha un terme que es fa servir molt en la música clàssica, que és schubertiada, no? Que és la idea d'una vetllada, normalment en música de Schubert. I se'ns va acudir, doncs, això, fer una schumaniada, una vesprada romàntica, en la que farem música, doncs, dels dos compositors, a més de dos altres compositors que van estar molt relacionats amb el matrimoni, no? Que són Mendelssohn, Felix Mendelssohn, i Brahms.
16: I vam buscar un repertori completament diferent. Tocarem més aviat obres a partir dels finals del segle XX, finals del segle XIX, principis del segle XX.
0: La cita que engloba també el clàssic en moviment centrant-se en la figura de Mozart, també la seva clara vocació educativa i comunitària. Hi participaran més de 1.200 persones, entre alumnes, entitats i equipaments culturals de la ciutat. La directora general de la Fundació Atlàntida, Montse Catllà.
17: Tots els centres educatius de secundària de la ciutat de Vic, inclòs el centre de règim especial l'Escola Estel, participen en el Clàssica en moviment. I en aquest any comptarem amb Call d'Atenes, Taradell, que ja és la seva segona edició, i Sant Hilari.
0: Uns 600 estudiants prendran part en les diferents activitats programades, entre elles un joc de pistes musical per trobar una partitura pensat per apropar la música clàssica als més joves d'una manera participativa. Sebastià Bardolet és el creador de l'Escape Room.
18: Un flashback, diguem-ne, de Clara Schumann, que ja és gran, i que, intentant ordenar les partitures de Robert, descobreix en una carta que n'hi ha una que desconeguda. I llavors els nens han de fer tot de pistes i passar unes proves.
0: La iniciativa compta amb la implicació de l'AMVIC, l'Orquestra de Cambra de Vic, l'Acadèmia de Cambra i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, així com de la Biblioteca Pilarín Vallès, les llibreries de la ciutat i la Universitat de Vic.
3: I per segon any consecutiu, la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors va escenificar dissabte el lliurament dels 28 ciris de cera natural del Tabernacle de la Mare de Déu a persones i entitats mereixedores de la distinció, entre les quals una de les persones va ser Martí Rubiró, director del Nou TV. La Congregació va reconèixer la tasca del mitjà de comunicació en la retransmissió que en fa cada any dels actes que se celebren en el marc de la Setmana Santa, com la Processó dels Dolors. Moments després, el ceramista Jan Madrenes va protagonitzar una acció artística amb l'exposició entrar en ressonància amb l'acompanyament de Marc Bernis a l'orgue. Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
19: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
3: I per última vegada aquesta setmana saludarem una vegada més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
20: Molt bon dia, per fi ja divendres, ja tenim aquí un nou cap de setmana i atenció perquè avui serà un dia més propi del mes de març i fins i tot gairebé d'hivern a la zona del Pirineu. Un dia més, glaçades, estem en uns dies que les glaçades no paren de produir-se a la zona del Pirineu. I la inestabilitat serà la gran protagonista el dia d'avui. Ens veiem això amb ambient fresc, fred a la zona del Pirineu, i moltes mínimes per sota dels 0 graus, alta muntanya, i entre els 5 i els 10 a molts llocs. Hi ha molts núvols ja aquest matí, ens està a punt de creuar una llengua d'aire àrtic, que ja la tenim a sobre, i la inestabilitat anirà més durant el dia d'avui. Sobretot serà la tarda. A partir del migdia és quan creixeran més les nuvolades, hi haurà tempestes i les precipitacions poden afectar totes les nostres comarques. Seran entre febles i moderades, moltes al voltant dels 10, 15, 20 litres. Atenció, la cota neu baixarà, la cota neu de 1.200, 1.300 metres, zona del Pirineu, i fins i tot pot nevar una mica cap al Montseny. Per tant, dia de, per abrigar-se, dia de, com deia, de març, eh? I les màximes, molt baixes, a zona del Pirineu, moltes màximes al voltant dels 10 graus, a la resta els hi costarà arribar als 15 graus. 15 graus de màxima. Tota aquesta inestabilitat, tot aquest aire fred, demà es comencen a tirar, dissabte serà un dia molt més tranquil i les temperatures màximes pujaran clarament. I diumenge també serà un dia més tranquil, tot i que a la tarda hi haurà més tempestes. Les tempestes que no seran molt intenses, però sí que hi pot haver bastantes més tempestes diumenge que no pas dissabte. En resum, avui un dia de març, un dia de gairebé d'hivern, a partir de demà, més tranquil·litat, més sol i només alguna tempesta el diumenge a la tarda. Moltes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana. Adeu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Esperem que tinguis molt bon cap de setmana i a veure com avançarà el temps aquest cap de setmana, aquests dos dies, dissabte i diumenge. Nosaltres, a partir de 9:45, aquí a la tertúlia tindrem a l'estudi la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també ens acompanyarà Glòria Boix, representant dels docents de vaga, perquè amb elles dues parlarem sobre com està ara mateix la situació dels docents després d'aquestes setmanes, d'aquests dies, en motius de les vagues al sector de l'educació, i també parlarem sobre el desacord entre els sindicats i educació després de la reunió d'ahir entre els sindicats i el Departament d'Educació. Després d'escoltar la cançó del dia, a 10:15 serà el moment dels clàssics musicals, com sempre, amb en Jaume Espuny, que avui ens portarà l'àlbum Sticky Fingers dels Rolling Stones, com ens prometia la setmana passada. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana al nostre territori, a les nostres comarques, i després repassarem algunes de les novetats musicals que ja sabeu que surten aquest divendres, però també que han sortit aquest divendres, durant aquesta setmana. 3 minuts i tornem. Fins ara.
19: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
21: Avui, un cotxe per moure'm.
22: Demà, una furgoneta per treballar.
21: I demà passat, un monovolum per viatjar.
22: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
21: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
22: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
21: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
23: Estàs preparat per aquest estiu? A Boigalter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boigalter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltes.com, i també som a Instagram, boigaltes.tendals.
24: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
25: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
6: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
7: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
5: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9 FM.
8: El 9 FM. El nou so d'Osona.
9: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
0: Bon dia de nou, Ona.
3: Doncs sabeu que som divendres, per tant tenim nova edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Andreu, explica'ns què hi ha a la seva portada avui.
0: Així és, doncs mira, comencem pel titular. L'empresa de mobles Carrer Furniture de Torelló a punt de presentar concurs de creditors. La setantena de treballadors que formen l'actual plantilla només han cobrat la meitat de la nòmina de l'abril. Uh-huh. Per tant, situació crítica la que està passant aquesta empresa. I la imatge destacada, doncs, un dels temes d'actualitat a nivell català. La vaga dels mestres, i és la imatge que podem veure. Participants a la protesta del sector educatiu que va recórrer ahir als carrers de Vic dijous al matí, on també es veu algun docent amb la bicicleta, ja que ahir es va concretar, doncs, que es faria una bicicletada com a senyal de protesta. I bé, és això el que destaquem avui de la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
3: I pel que fa a la del Vallès Oriental, Andreu?
0: I així, el negoci logístic multiplica per 2,5 la facturació al Vallès Oriental en 10 anys. El creixement del sector del 145% està clarament per sobre del 13% de tot Catalunya. I la imatge, els protagonistes, doncs, de la gala del Vallès de l'any, que és una gala que organitza el 9-9, d'aquí uns dies també serà la d'Osona, el Vallès Oriental ja va ser, i d'esquerra a dreta, doncs, hi ha els protagonistes de l'edició d'enguany: Sira Mogas, Coab de Biotech, Sandra Marín i Gerard Trullols, que van ser els tres premiats.
3: Doncs, Andreu, obrim...
0: Perdó, i espera.
3: Digues, Andreu, exacte.
0: Que la Vallès de l'any, el premi gros, se'l va endur la protagonista que surt a la imatge al mig, que és la Sandra Marín.
3: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
0: Doncs que es fa ressò, la majoria, ja veuràs, avui van tots els tirs cap a Pequín, en aquesta cimera entre Donald Trump i Xi Jinping, i el titular és: Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat pels grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El líder xinès avisa que un suport dels Estats Units a la independència de l'illa podria desencadenar una guerra, fent referència a Taiwan. Per tant, compte a veure com acaba tot plegat això. I la imatge, doncs, es veu al Temple del Cel a Donald Trump amb Xi Jinping. Una imatge de postal, eh? De turista, podríem dir.
3: De veritat que sí, eh? Ben bé a... En fi, aquests dos mandataris...
0: Aquests dos mandataris.
3: Exacte, no s'han de fer més comentaris.
0: No falten tant més detalls.
3: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
0: Que avui la portada del diari Ara en recorda més a la del Punt Avui per l'estil d'imatge que ha utilitzat, ja que és una il·lustració, i el que hi hagi més, L'immigrant del seu laberint, i és un diari del còmic, i es veu, doncs, les dificultats a través d'aquesta il·lustració, es veuen les dificultats que tenen els immigrants, doncs, de poder aconseguir tots els papers per tenir-ho tot en regla, i és a dir, poder ja estar dins del món laboral i treballar.
3: Doncs, Andreu, seguim per la portada del periòdico.
0: Les màfies s'apoderen de la gestió legal de residus. Els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres de construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals. I la imatge, doncs, evidentment, a Donald Trump i Xi Jinping ahir en aquesta trobada a Pequín. I se'ls veu a la imatge, doncs, amb bona sintonia, que és com ens escriu el periòdico.
3: És molt característica. O sigui, les expressions en Donald Trump és molt expressiu i fa sempre unes carotes i unes ganyotes que aquí, doncs, també ho han volgut mostrar. Sí. Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, a parlar del Punt avui.
0: I ens anarem fins a la part alta de Barcelona, concretament al monestir de Pedralbes, que celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor. I l'imatge, doncs, és dins d'aquest recinte, aquest espai d'aquest monestir de bé cultural, on celebra aquests 700 anys.
3: Doncs obrim
0: set
3: la...
0: segles.
3: Set segles. Obrim la mirada d'Andreu i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
0: Que, com feia La Vanguardia, el titular i la imatge està tota relacionada amb aquesta cimera dels dos mandataris de les dues grans potències mundials. Xi avisa a Trump de que la seva relació depèn de Taiwan. El líder xinès adverteix d'un conflicte entre els dos països si no hi ha una gestió adequada sobre el futur de l'illa. La Casa Blanca assegura que hi ha hagut un apropament sobre l'Iran. I la imatge, doncs, es veu a Donald Trump i Xi Jinping just abans d'entrar en una visita en el Temple del Cel.
3: Obrim la mirada, no?, perquè seguim amb la mateixa línia. Per tant, seguim amb la portada del Mundo.
0: Que també un dels altres protagonistes de la jornada d'ahir d'aquesta setmana és el president d'Andalusia, Juanma Moreno, on s'encara la recta final d'aquesta campanya electoral, ja que diumenge hi haurà les eleccions. I bé, en una entrevista, el candidat del Partit Popular, el Mundo, doncs, posa una declaració seva com a titular. Una majoria a Andalusia donarà centralitat al canvi a Espanya. I a la imatge es veu el Juanma Moreno.
3: Mm-hmm. Doncs seguim parlant de La Razón, Andreu.
0: També La Razón va fer un seguiment d'un dia de campanya de Juanma Moreno i és la imatge principal de la portada d'avui. Se'l veu en una redacció... en un estudi de ràdio i a diferents actes de campanya. I un viatge amb Juanma Moreno amb el que no s'ha vist de la campanya, confidències d'última hora i secrets de cercania. Em treu la son perdre la llibertat i la independència.
3: Amb declaracions de Juanma Moreno. Sí. I, Andreu, acabarem el repàs de portades, com sempre, del diari de l'ABC.
0: Que són crítics amb el govern de Sánchez, les trampes de Sánchez amb els fons europeus irritant a von der Leyen. I la imatge, doncs, són Donald Trump i Xi Jinping ahir en aquesta trobada.
3: També semblen molt amics.
0: Semblen molt amics, sí. Dóna la sensació que Trump li estigui dient alguna cosa a l'orella.
3: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
0: Fins ara, Ona.
22: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 6 minuts de 2:15. Moment per la tertúlia.

0: Doncs, com sabem, els docents han tornat a la vaga encetant la quinzena de jornades previstes per aquest darrer trimestre del curs escolar convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Avui és divendres i, per tant, després d'una setmana de mobilitzacions, tenim aquí al Territori 17 a la delegada sindical d'USTEC, Sonia Zapata, i també ens acompanya avui la representant dels docents de vaga, Glòria Boix. Bon dia a les dues, què tal?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Setmana intensa, Sí.
2: Saca emocional, sí.
3: Exacte.
0: Començarem fent una miqueta com un repàs, una valoració. Com dèiem, ha estat una setmana amb diverses mobilitzacions i vagues per part dels sindicats i docents d'arreu del territori català. Avui toca a la zona de Lleida. Però començarem parlant sobre què ha passat aquí a la nostra comarca. Feu-nos una miqueta de valoració. Ja heu valorat com que teniu ressaca emocional, però expliqueu-nos com ha anat aquesta setmana.
2: Doncs bé, dimarts vàrem començar amb un tall a la C-17, ens vam concentrar tots a la sínia, ens en vam anar cap a la C-17, la valoració és molt positiva, es va aconseguir els objectius, que bàsicament és col·lapsar una mica el trànsit. Sí que és veritat que vàrem començar una mica amb tensió amb els Mossos, però amb assessorament jurídic tot va quedar amb res, i molt bé, tot. Mm-hmm.
0: Ahir els sindicats i el Departament d'Educació es van reunir per parlar sobre aquest possible acord de millores. Ai, digues.
1: Sí, jo volia comentar que la comarca, doncs, bàsicament hem volgut combinar la protesta i la comunitat, no? I el que volíem fer, doncs, accions visibles, que també hi han les famílies que estan a favor de totes aquestes reivindicacions, que no només som els sindicats, que també són els docents, que també és tota la comunitat educativa que està demanant aquestes millores i resoldre aquest conflicte.
2: Ahir vam fer precisament la bicicletada, que va sortir de Torelló, va passar per Manlleu, ens vam unir amb els de Call d'Atenes, i després de dintre de Vic es van fer diferents jocs de cucany a les rotondes, col·lapsant una mica la ciutat. Mm-hmm. Però va ser una jornada molt...
0: Més familiar, no?
2: Familiar, lúdica, que les reivindicacions... A més, és molt educativa, aquesta jornada va ser totalment educativa, que els nens van poder veure que sí que s'estan lluitant per unes coses, però que es poden fer des del respecte, des d'una vessant molt més educativa, bàsicament.
1: I que sabem, que vam fer cues de Manlleu cap a Vic... Però és l'única manera que el govern ens escolta quan nosaltres entorpim una mica la circulació no ens queda altre que manifestar-nos d'aquesta manera.
2: Uh-huh. Sí, m'agradaria aclarir una cosa. Les mobilitzacions, els talls, sempre són el punt més àlgid d'un conflicte. Els docents ja fa mesos que estem fent altres campanyes, altres accions que no són aquestes, que no afecten tan directament a la societat, com aules que cremen, ni sortides ni colònies, manifestos emocions als ajuntaments, que ara mateix hem entrat un al Consell Comarcal... Hi ha els manifestos del recolzament de les AFAs. No sé, per exemple, hi ha les escoles que cauen. Tenim aquí Vic mateix, tenim una escola, la Sínia, que li surten bolets a la paret. Com és que Sanitat no intervé aquí? No? És a dir, que la societat sàpiga i que entengui que sí, molestem. És l'objectiu de qualsevol vaga, qualsevol acció. Però que n'hi ha moltes d'altres, molt creatives, que estem fent per posar veu i en manifest el que està passant a educació.
0: Mm-hmm. Clar, potser el fet aquest de... només se'ns escolta si molestem a la gent, no?
2: Malauradament,
0: és el focus, no? Vull dir que totes les altres coses que heu estat fent durant anys i mesos han quedat en una banda, però clar, com que molesteu, aquí està el punt, no? Potser.
2: Exacte.
1: És, malauradament, és això.
2: Sí. Mm-hmm. És trist, que haguem d'arribar a aquests punts, però és l'última eina que té qualsevol treballador de qualsevol àmbit per fer-se sentir.
0: Mm-hmm. Perquè al final això acaba repercutint els vostres sous. Vull dir, no?, que quedi clar, no?
2: Sí, és a dir, nosaltres lluitem, però al final de mes som nosaltres que pagarem també això,
0: Com comentàvem abans, els sindicats i el Departament d'Educació es van reunir per parlar sobre aquest possible acord de millores que es demana des del sector educatiu. La reunió sabem que va acabar en un desacord i, per tant, doncs es mantenen aquestes vagues i mobilitzacions que estan previstes a diverses escoles i instituts d'arreu del territori. Què es demanava aquesta reunió i quin ha estat el motiu de desacord?
1: Primer de tot, desmentir que és a dir, sí que fa 15 dies doncs, que no ens reuníem amb el departament, però s'ha de diferenciar entre què és una mesa sectorial i què és el comitè de vaga. Llavors, una mesa sectorial és el que anem fent constantment amb el departament, no? Que hi ha uns punts que es parlen de les coses del dia a dia, que es negocien les coses del dia a dia, però no és concretament els punts que nosaltres portem sobre la taula de tot el diagnòstic que hem fet, problemàtica, que s'han agafat doncs, els quatre punts, no? Recuperació del poder adquisitiu perdut, després d'anys congelat el sou, baixada immediata de ràtios, perquè necessitem atendre millor tot l'alumnat. Va sortir una notícia que tenim un 40% de necessitats educatives especials a dintre de les aules. Una persona no pot atendre això. Des d'USTEC vam fer tot un pla de xoc, no? Que ja aquesta setmana els hi portàvem perquè en poguessin parlar a la mesa. Mm. Llavors, ens hem trobat que aquesta mesa no és el comitè de vaga per poder parlar, doncs, tot això, menys burocràcia, més recursos humans, l'estabilització laboral... una reunió que va durar molt poc amb el departament, que realment continuem amb aquesta obra teatralitzada. Ells volien començar parlant d'inclusió, no? No caurem amb el mateix parany que vam caure amb les últimes negociacions, que vam tocar tots, són quatre punts, no? Reduir ràtios, baixar la burocràcia, llavors tenim la inclusió i el salari, que també és una part molt important. Comencem a parlar del sou. I no passa res per parlar del sou. Però això no vol dir que sortim al carrer només per reivindicar això. Reivindiquem les quatre coses, però no volem que se'ns enganxi parlant de tot, que ja tenim un pla, ja teníem 30 fulls per parlar d'inclusió. Ja ho hem reduït a 10 demandes, només. I creiem que han de ser immediates, perquè de cara al curs vinent, cada centre pugui almenys notar una mica de millora amb el sentit d'inclusió, amb el sentit d'atendre l'alumnat, que les famílies també doncs, vegin que els seus fills estan ben atesos. Però això no treu que nosaltres hem de demanar també la recuperació del nostre sou.
2: Hi ha un tema que és interessant i és en educació ha passat un fet històric que no havia passat mai i és que s'ha... arrel de les demandes i de les necessitats dels docents, s'ha creat el que en diem la unitat sindical. És a dir, tots els sindicats estan junts per la mateixa lluita. Això no havia passat mai en l'educació, ni a l'any 88, que van ser les últimes vagues. Ja parlem de fa molts anys.
0: Molts anys.
2: Exacte. Després, aquí, on està la gran diferència? Com deia la Sònia, la mesa sectorial són... la constitueix aquells sindicats que en eleccions van obtenir... vots. I aquí la intersindical, per exemple, no hi és. Un sindicat els pot convidar a la mesa, però ells no hi són. No la constitueixen. Però el comitè de vaga inicialment eren els de la mesa, parlem de comissions, d'UGT, de CGT, d'ESPEC, d'USTEC, però en el moment i de la intersindical. ¿Vale? Quan es va constituir això, van començar unes negociacions. I en un moment, dos d'aquests sindicats, que representen la minoria dels docents, van firmar un acord. Per tant, el comitè es va quedar amb tres representants de la mesa sectorial més la intersindical. Un cop van firmar aquest acord, el govern dona per entès que s'ha acabat el conflicte. Tot i que el carrer en diu una altra cosa, eh? Nosaltres en diem una altra. Per tant, ja no es convoquen més reunions de comitè de vaga, sinó meses sectorials que ja existeixen de cada setmana. La mesa sectorial és els docents fem arribar als nostres sindicats les nostres necessitats, els conflictes, els problemes, les nostres inquietuds, i ells han de traspassar aquesta informació al govern i mirar com es poden solucionar. I ells volen solucionar el conflicte actual en aquest marc. Però, esclar, m'estàs dient que vols solucionar tot aquest conflicte amb CGT, amb UGT i comissions obreres a la mesa. No té sentit. I excloure la intersindical. Per tant, no té cap sentit. Mm. Ahir, quan tothom ens entrevistaven, diu, què espereu? Res, és que no estan parlant amb el comitè de vaga. No hi pot haver, no hi haurà acord. Jo ho deia, dic, és que no hi pot haver acord. Si no estan parlant amb el comitè de vaga, si això ho estan tractant com si fos un refredat...
0: Com un problema més, no una necessitat sí. més a cobrir.
2: No, sí, no, és que per ells no existeix ja el conflicte.
0: S'ha acabat.
2: Hi ha un acord històric, i nosaltres en diem l'espifiada històrica, perquè acord històric algú me l'expliqui.
1: El departament el que intenta, no?, és que els sindicats que estem a comitè de vaga puguem adherir-nos en aquest acord i llavors fer millores. Que, de fet, tota la mobilització ja està fent coses que dintre d'aquest acord, i està anunciant coses al departament que dintre d'aquest acord no hi eren. Com, per exemple, el que va anunciar de les 500 dotacions a inclusió. Això, si ens mirem l'acord que han fet en Comissions Obreres i UGT, no hi és. Per tant, ja està fent millores a darrere de tota la pressió de lluita. Ens estem movent, s'està movent les coses. A nivell parlamentari, a nivell polític, també se'ls estan demanant que resolguin aquest conflicte. Hi ha un conflicte en educació. I això s'ho podien esperar, perquè és evident que a dintre de la mesa sectorial han pactat amb representació minoritària. És a dir, Comissions Obreres i UGT té un 20% a la representació de mesa. No són els...
0: No són l'altre percent, no és el total en general.
1: No és el total.
2: Ni la suma de la meitat. Mm-hmm. És que es queden amb un 20%.
1: Llavors s'ho podien esperar perquè el col·lectiu no confia en aquests dos sindicats.
2: Clar. Jo faria una pregunta a la gent. Com pot ser que dies abans del dijous la nostra consellera anuncia que el dijous es reunirien amb nosaltres, que tenen la mà estesa, i quan arriba el dijous es presenten sense res. És a dir, no van portar cap acord escrit a la taula, no, amb un punt que només es parlaria de la inclusió...
0: Clar, però teniu altres punts, no només la inclusió, clar.
2: Que n'hi ha quatre. Com pots dir que ja has convocat els sindicats per afrontar el problema que hi ha, que té ganes de solucionar, amb condicions ja d'entrada, de les quals ja estàs retallant tres dels quatre problemes. I vens sense cap full escrit. Si porto més papers jo avui aquí que ella. Dius, a veure, en quin
1: veritat,
2: món vivim?
1: No,
2: en el món del
1: res.
2: Revés?
1: Clar,
2: jo
1: dir,
2: encara no m'he assabentat.
1: És molt greu.
0: L'acord aquest que diem, no s'ha complert aquest acord, és que era impossible que es complís l'acord si no tens res preparat, si només parles d'un punt, clar, no es pot arribar a cap acord.
2: No, clar, els nostres representants sindicals van allà a una reunió pensant, va, i veiem si això ho podem desencallar, perquè no és de grat de ningú, ni nostre, ni dels sindicats, el que estem fent. El que està passant no ens agrada a nosaltres. Jo vull anar a la meva aula tranquil·la a fer la meva feina. Jo no he estudiat per estar aquí pendent, per estar en mitjans. Jo no, que ho faig perquè crec en el que faig, perquè penso que com a docent és la meva responsabilitat i forma part de la meva vocació, doncs ho faré. I ho faig, ho estic fent. Però no és el que volem. Jo no vull que em triguin cèntims cada mes del meu sou perquè estic lluitant per un bé d'altres, a part dels meus. Mm. Perquè els pilars hi ha un que ens toca directament, bé, tots ens acaben tocant, però molts que toquen...
0: L'alumnat directament tothom, i les famílies.
2: Cas que tothom parla, és que què passarà amb el futur d'aquests nens? No, és que jo estic patint el present. A mi em preocupa el present. Jo no sé què passarà demà. Però i avui, que arriben a les aules, que poden estar a 30 graus, mig marejats de la calor, que a vegades ens veiem obligats a treure, ara que vindran temperatures, els hem de treure fora i amb mangueres ruixals, a dir-los que portin xancletes i banyadors per jugar amb ells a la tarda. De veritat?
1: Tenim
2: els únics edificis públics que no estan climatitzats, que no estan adequats, ara mateix tancaran una escola aquí a Sant Martí de Centelles, que ha estat 18 anys. Dius, Déu-n'hi-do, 18 anys. 18 anys en barracons. Mm. A veure... vivim al món del revés i jo encara no m'he assabentat, o què passa aquí?
1: Crec que tenim un problema estructural de fons, eh? És a dir, s'hauria d'invertir, la LEC diu que s'hauria d'invertir un 6% del PIB en l'educació. Llavors, ens estem trobant que el 2024 es va invertir un 2,3, el 2025 s'ha invertit un 2,8, per tant, no hi ha la inversió necessària. Aquest acord està parlant d'un acord de 2 milions d'euros... Però és molt enganyós, això, perquè està dient un acord de 2 milions d'euros a 4 anys. Això vol dir que què realment invertiràs tu a l'any?
0: S'ha de desglosar aquests 2
1: Clar,
0: milions.
1: S'han de desglosar. Llavors estem parlant de 500 milions d'euros anuals. Ah, Bueno, jo també puc dir que fem un acord de 5 anys i jo invertiré 2.500 milions d'euros. O un acord a 6 anys, invertiré 3 milions d'euros. És a dir, parlem-ne clar. Invertim el que s'ha d'invertir. Ara s'aprovaran els pressupostos. Doncs, sisplau, posem el 6% del PIB. Tenim la consellera d'Educació, que és la que cobra més de la comunitat autònoma. No és perquè digui, bueno, jo intento, bueno, és que antigament ja arrosseguem... No, no, escolti, vostè cobra uns diners per arreglar un conflicte. Si vostè no és vàlida per arreglar aquest conflicte i no em posi les culpes als anys anteriors, retiris i que posin una persona eficient per resoldre el conflicte. I ja està, no? No, és així de simple. Dimiteixi. Que és el que poder demanarem, eh?
0: Bueno,
1: com a sindicat.
0: A vegades s'ha d'arribar a un extrem, no? Si...
2: Clar, nosaltres, l'educació és un àmbit que té un problema greu a nivell de la política. I és que aquests últims anys han passat tots els partits polítics. O sigui, el problema econòmic no ve dels socialistes, ve ja d'esquerres. Vale? Han passat tots i ningú soluciona el problema. I un es pregunta, però per què els nostres governants no donen el valor que necessita l'educació? La societat té quatre pilars. No és l'educació, és la sanitat. Mira com estan. És l'alimentació, revolta pagesa. No? Tenim, o sigui, tenim sanitat, educació, tenim... ja me'n deixo alguna. I justícia, com està la justícia? No en parlem. Judicis a 10 anys vista. Perdona. Després, com pot ser que amb educació... Un es pregunta, com pot ser que educació cap govern realment intervé? I l'única, com a docent, no soc estadística, no soc gaire cèlebre amb aquestes històries, penso, bueno, clar, és que la vida educativa d'un infant és molt llarga, jo puc fer, com a partit tal, una aposta valenta, una aposta agosarada. Va, ara toca educació, però qui recollirà els fruits?
0: Els nens.
2: No, quin govern recollirà els fruits?
0: Clar, clar.
2: I això vol dir que durant tots aquests anys, perquè estàs parlant d'un nen, l'escolarització obligatòria és el 6, eh? Fins que acaba el 16, poden passar...
0: Moltes coses.
2: I més d'un partit. I
0: sí,
2: tots,
0: clar.
2: Tots són molt savis, són molt cèlebres, tots canvien currículums, nosaltres ja no sabem ni on naveguem. Tots es veuen amb cor amb educació.
1: I això
2: però...
1: és molt trist.
2: Sí.
1: És molt trist, perquè nosaltres naveguem amb aigües perdudes.
2: Després arriba un moment que dius, ja, clar, si jo faig... com a partit tal, aquesta inversió, aquesta aposta valenta, qui recollirà? Ningú me garanteix que pugui recollir jo el fruit. Vale? Per tant, què interessa més? Inversions a més curt plaç? Inversions a més curt plaç, perquè quan vinguin eleccions jo podré dir, hem fet això, això i allò. Per l'educació, ningú en parla.
0: Us volia demanar també, que ja ha sortit el tema, que aquests dies, òbviament, doncs, s'ha parlat sobre aquesta frase de que volem apujar els 400 euros. Clar, ha sigut la frase cèlebre, eh?
2: Sí,
0: és a dir...
2: Sí. Gràcies per aquest punt que el treguis.
1: Aquí, jo et vull dir, Vull dir, aquí hi ha hagut molt de soroll i també molta simplificació, El que s'ha plantejat no és que fem vaga només pels diners, això és totalment fals. El que s'ha dit és que existeix un greuge salarial acumulat. És a dir, hi ha una pèrdua important de poder adquisitiu i que s'ha de corregir. Però la consellera, l'Ester, ha classificat de plantejament maximalista, no? Quan hem dit, doncs podríem parlar d'augment de 400 euros. Bueno, jo crec que aquí també, és a dir, estem molt desgastats, com a sindicat, aquí hi ha un desgast molt, molt bèstia, però nosaltres en cap moment volíem parlar de cap xifra, perquè nosaltres som plenament conscients que això és una lluita col·lectiva i totes les coses que anem fent i com anem continuant la lluita, creiem en les assemblees, creiem en el col·lectiu, fins i tot com s'ha plantejat aquesta última vaga, que les vagues normalment les doncs les organitzem nosaltres, no?, en manifestacions. I aquesta última vaga no, les hem organitzat a partir de les assemblees, perquè creiem en el col·lectiu, creiem en la força del col·lectiu d'organitzar-se, és a dir, és una lluita col·lectiva. Per tant, qui ha de validar una bona proposta, si hi ha una bona proposta de negociació i que la tornarem a tirar a consulta com a sindicat majoritari, és el col·lectiu. El col·lectiu ens dirà com està. Uh-huh. Vull dir que a partir d'aquí nosaltres, mira, doncs poder va ser, jo crec que aquí hi ha hagut mala premsa, molta simplificació d'aquesta oferta.
0: Falta de context, potser, no?
2: Mira, com a docent, en el moment que vaig sentir això, el primer que vaig pensar és què diu aquesta ara? No? Em vaig quedar, com hem dit...
0: Sorpresa, no? Potser...
2: Clar, d'on ha sortit aquest número?
0: Diguem, sí. Uh-huh.
2: Soc portaveu de Sins en Vaga, estic a l'assemblea d'aquí, estem molt ficats en accions i en cap moment havia sentit a parlar d'aquests 400 euros. Però quan pares a analitzar i les, és molt fàcil reaccionar al moment. Ah, mira què ha dit! És molt fàcil. Però si som honestos i et pares a mirar què ha estat passant fins ara, sí, la declaració, personalment, penso que les declaracions de la Yolanda Segura són molt desafortunades, aquesta frase, molt desafortunada. Jo no la conec, però pels seus... Ella ha dit reiterades vegades que només portarien a les assemblees, als docents, a les bases, a validar, a debatre una proposta que realment sigui interessant per part del govern, cosa que no ha passat fins ara. Mm. Quan es va parlar de les vagues, ens van fer passar, precisament, van fer enquestes a veure

0: és que organitzativament als centres hem creat les assemblees. Això no existia. Hi ha zones que estan molt instaurades i són molt fortes i estan treballant molt. Hi ha altres zones del territori que encara estem verds. No és una cosa molt fàcil de gestionar ni de consolidar en un mes, ni en tres, ni en sis. Però estem creixent actualment. Hi ha una pàgina web que es diu assemblees200.cat. Ja hi ha més de 440 assemblees inscrites. Però sabem que hi ha moltes assemblees constituïtes que no estan inscrites a la pàgina web.
1: Per tant, són moltes més.
0: Exacte. D'uns 2.500, 3.000 centres que hi ha. Clar. És un moviment que està creixent. I el que passa, que encara no n'hi ha prous per només donar el poder de decisió a les assemblees. Hem d'arribar tot aquell altre... Arriben ells a tot aquell altre docent que no està en aquestes assemblees.
1: Sí. Són números altíssims, realment.
0: Clar, sí. Clar, vam votar més de 30.000 persones.
2: Mireu, penseu que quan vam començar el full de ruta, que vam començar doncs, a fer la diagnòstica, perquè tota lluita primer s'ha de diagnosticar, no? I crec que es van treure quatre punts de lluitar molt transversals. Un dels punts que sortia era democratitzar els centres. I els centres no es poden democratitzar d'altra manera, que no siguin assemblearis, que no sigui com a sindicat donar-los i les eines per poder abarcar diferents coses. Doncs ara l'última que vam abarcar va ser els Mossos als instituts, concretament aquí a Vic. Quatre instituts volien Mossos i des de les assemblees de centre van demanar que sigués un punt a votació als claustres. Els claustres van votar per unanimitat que no volien. I tres d'aquests centres han sortit del pla pilot. I l'altre, fins i tot, s'ha quedat amb el fet de que el tindran, no surten del pla pilot, però no estarà dintre del centre, sinó que estarà a comissaria. El cridaran quan creguin convenient que el necessiten. Per tant, creiem en democratitzar, en que els centres, quan arriben coses del departament, tinguin la capacitat, a través del claustre, de poder debatre, de poder decidir, de si més no, expressar-se. Perquè portem molts anys que el departament diu coses de direcció, direcció les diu als docents, i els docents entre nosaltres diem, oh, més burocràcia, oh, més... I no... Doncs no, tornem la pilota amunt, perquè ja n'hi ha prou. Mm.
1: O sigui, creieu que, clar, aquest fet és... Arriba un missatge del departament, direcció aprova o no aprova, i vosaltres, és a dir, us toca el que us toca. El que vosaltres voleu és poder tenir aquesta part de reivindicar, d'expressar, de sí, de no. Nosaltres, o sigui, vosaltres voleu tenir veu i vot en les decisions que es demanen.
0: Però és que és legal. És que tenim dret. Mm-hmm. El que passa, no, aquí potser els docents haurem de fer autocrítica, amb nosaltres mateixos. La direcció ens diu, això és així perquè m'ho han dit des d'inspecció, i nosaltres com xaiets. Nosaltres com xaiets. Però després et vas informant, et vas entrant, és que aquí m'has manipulat la informació. Durant molts anys, els docents estàvem convençuts que era obligatori anar de colònies. Era obligatori anar sense cobrar.
1: Clar, perquè aneu sense cobrar de colònies.
0: Anem sense cobrar. Abans, anys enrere, quan es anaves a colònies, clar, ens ho venien... Bueno, és que vosaltres només aneu allà per si passa alguna cosa, ja hi ha monitors que s'encarreguen de les activitats.
1: Però no és així, tampoc.
0: Ara ja no, perquè s'han encarit tant, perquè no es perdin les colònies, ara som nosaltres que fem de monitors allà. I estàs treballant 16 hores i mitja diàries extres amb una pernoctació, que implica una pernoctació...
1: Que no es cobra.
0: Que no es cobra, no.
1: Fins a certa hora es deixa de...
0: Perdona, que moltes docents són mares i hem de pagar cangurs perquè tinguin els nostres fills perquè jo pugui anar de colònies. Mm. I ens ho han venut que és obligatori, que és part de la nostra feina, que per això es fa jornada intensiva. I ens ho vam creure durant molts anys. I no sé per quin motiu els docents se'ns han volgut fer creure que és la nostra obligació com a docent. Però és que al final dius, però és que sóc una treballadora, sóc una mare.
2: I aquest acord creiem que no és bo en aquest aspecte, perquè ara diu, no, sí que pagarem les colònies, donarem 50 euros, però bueno, a veure, s'ha de mirar la lletra petita de tot, no? És a dir, donarem 50 euros al dia, però els infantils només poden marxar un dia, només se'ls hi pagarà a les mestres un dia, és a dir, si en fan dos, un altre dia no el cobren, s'han de mirar les ràtios, no concorden les ràtios de... els mestres que necessitem, és a dir, si hi ha un nen amb necessitats educatives especials, evidentment ens endurem la vetlladora, ens endurem el mestre d'educació especial que necessita, més la ràtio dels mestres que necessitem per marxar de colònies, és a dir, tot això

0: no dona, perquè les ràtios que hi ha dintre d'aquest acord no dona que ho cobrem tots. O sigui, que poder marxarem quatre i només dos cobraran les colònies, i si mirem 50 euros... Jo, perdona, mirant, per exemple, doncs, a secundària, que cobraran tres dies, si marxen una setmana d'intercanvi, només són els tres primers dies, els altres no els cobren. Llavors, si mirem tot això, ens trobem que... Bueno,
1: no, primària és, mateix. És que primària, és lamentable. Et trobes... que la ràtio, bueno, depèn de la característica de la sortida, tens més menys, però posem...
0: Perdona, que, Glòria, sí, que m'ha marxat, si ens liem tot això, ens, sí, ens sap greu, que ens trobem que de les 3 fins a les 9, amb tot el que comporta de càrrega legal que tu tens sobre una canalla, et paguen de més 3 euros i mig, si ho... Vull dir, si jo haig de deixar una cangura amb el meu fill que me'l cuidi, és una broma, o els monitors cobren, els monitors cobren més per una hora que no pas els docents, 3 euros i mig. És a dir, n'estàs fent una burla, de veritat?
1: Clar, si tu tens, per exemple, si la ràtio està amb 15 alumnes per mestre, no? Imagina't, però marxem 34. Com que passem, ja són 3 mestres, però només en cobraran dues. Si marxem més de dues nits, aquí no cobra ningú. M'estàs dient 50 euros per quedar-me una nit, més 16 hores i mitja extres, sense cap dia a canvi, sense res. Aviam, per on s'agafa això? I una altra cosa que la gent no analitza, però a mi m'agrada veure-ho, i és que tu, quan treballes per una empresa, i aquesta empresa t'envia un congrés o el que sigui, l'empresa és la que assumeix la teva dieta, la teva estada. Aquí, qui assumeix les dietes i les estades dels docents són les famílies, no el govern. I ha arribat un moment que jo com a docent m'incomoda molt aquesta situació. Com pot ser que m'estan dient que és obligatori, tot i que no ho és, que deixem clar que no és obligatori anar de colònies, tot i que durant molt temps ens hagin fet creure que sí, i a sobre no ens ho cobreixen, ens ho han de pagar les famílies? De veritat estem en aquest punt?
0: Tot i que hi creiem, en aquesta educació, sí, i creiem en el lleure, som pioners, Catalunya del lleure, però sí que és veritat que ho hem agafat com a acció de resistència actualment, doncs, a molts centres adherir-se, que si no es millora la situació, bueno, doncs, són diferents accions de lluita, si no es millora l'educació i aquest conflicte que hi ha actualment, doncs, de cara al curs vinent, veient tota aquesta estafa de l'acord aquest, doncs, no anirem de colònies ni sortides.
2: Clar, vull dir, al final, o sigui, ja per anar tancant aquest tema i també per anar acabant, vosaltres no feu això perquè voleu que els infants no puguin esvergir-se, no puguin tenir el dret al lleure. És que realment ho feu perquè és insostenible. O sigui, no ho feu per voluntat pròpia. Al final és una conseqüència que al final reben infants, famílies i docents. I rep tothom.
1: Fins ara els hem sostingut nosaltres, els docents. No educació, els docents, de la nostra butxaca. Jo com a Glòria, no com a mestra. Les hem sostingut nosaltres. I ha arribat un moment que em sap molt greu. Amb la pèrdua d'adquisitiu d'un 25%, ja no ho puc assumir-ho. El 2010 se'ns va retallar un 5% el sou. Ens el van baixar. Ens treuen encara, a dia d'avui, des de llavors, un 20% de les pagues extres. Aquestes retallades no s'han revertit. I no estem demanant un augment de sou. Un dels quatre pilars, no demanem un augment de sou. Demanem recuperar el que ja hauríem d'estar cobrant. Que cosa que la gent no veu.
0: I jo comentar també que a mi em sap molt greu. També, a part de ser representant sindical de l'USTEC, doncs també sóc mare, ja ho vaig dir-ho i ho he reiterat alguns cops que he vingut, no? De dos nens que van a l'escola pública. Precisament el meu fill, de cara al curs vinent, farà sisè. I si no es reverteix això, es quedarà sense el viatge a les colònies de sisè.
2: I sap greu,
0: perquè jo estic promovent també, no?, que es puguin adherir tots els claustres en aquests manifestos que han sortit de col·lectius, no surt de sindicat, vull dir que diferents, com docents en vaga, com diferents plataformes que porten eines de suport a la lluita, que no tan sols la lluita són les vagues, sinó també són les accions de resistència que portem a terme. Nosaltres esperem que amb tot això estem encoratjades. Veiem des de sindicat que es van movent coses de totes aquestes pressions que es van fent. Esperem que de cara a continuar, no?, continuar amb totes aquestes accions, amb totes aquestes vagues, que siguin, doncs, bastant exitoses com aquestes que portem, no?, i poder resoldre el conflicte i que tot això es resolgui. i ojalà que de cara al curs vinent no haguem de parlar d'aquests 1.000 centres que no faran les colònies, sinó que puguem parlar que s'ha arreglat el conflicte, que hem arribat en un acord i que podem portar a terme totes les activitats ben pagades, dignificant la nostra figura com a docents. En fi, una cosa normal. No estem demanant màgia.
2: No esteu demanant la lluna.
0: No.
2: No. Doncs em sap molt greu, Sònia i Glòria, perquè ens quedem sense temps, però d'aquí potser quan vagi evolucionant més, a veure si us tornarem a convidar per parlar de veure si ha arribat aquest possible acord. Toquem fusta. Però bé, avui al Territori 17 de la Tertúlia hem parlat amb la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també amb la representant de docents en vaga, Glòria Boix. Moltes gràcies a les dues.
1: I
2: molta sort. Ja sabeu que aquí sempre teniu espai per donar-vos veu. I això, ens veiem a la pròxima.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Gràcies.
0: Gràcies.

Estem sentint Real Love de George Harrison, Ringo Starr i Paul McCartney. Es reuneixen per gravar parts vocals del tema de Real Love, original de John Lennon, que apareixeria en una de les seves antologies.

0: Jaume Espuny, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon divendres.
1: Igualment.
0: Avui què ens portes?
1: Avui els Rolling Stones.
0: Rolling Stones?
1: No sé si et sonen.
0: Sí, aquest sí, aquest sí.
1: És que treure un nou disc.
0: Vaig sí, sí, ho vam comentar la setmana passada que havien tret un disc.
1: El juliol, sí. No es jubilen mai. No, no són aquests els... Tornen els Rolling Stones. No, no.
0: Els Rolling Stones, com tu vas dir, mai ho han deixat.
1: Sí, exacte, mai. Mai. Em sembla que aquest és el número 39 de disc, el número 39. És el grup que ha durat més. El Mick Jagger i el Keith Richards, els dos líders i compositors, a més, són els únics que encara queden d'aquest disc, per exemple, no? Són a punt de fer els 83 anys, encara fan concerts, i el Mick Jagger encara fa els tironets allà a l'escenari.
0: Encara s'aguanta.
1: Sí, el Keith Richards el veu una mica més fotut, però bueno. I bueno, porto aquest disc, Sticky Fingers, de l'any 1971,
0: Després ensenyarem la portada.
1: Sí, el, més
0: que
1: tard.
0: Que no ens censurin.
1: Sí, que aquesta portada en parlarem.
0: En parlarem.
1: Sí, és famosa. Aquest és el primer disc que em vaig comprar. No sé quin...
0: És aquest mateix?
1: No,
0: amb vinil. Amb vinil.
1: Amb vinil, me'l vaig comprar a Andorra i el tocadiscos. Mm-hmm. Sense pagar duana. Estem sentint la cançó més que va tenir més èxit és la primera del disc, i ara sentim, també hi ha alguna balada, i sentirem una, Wild Horse, Cavalls Salvatges, que és molt maca.
0: Sentim-lo.

0: Wild Horses. Aquesta, eh?
1: Sí, és maca.
0: És més lenta, però és...
1: Sí. En aquest disc debuta com a guitarrista. Ja, aquest Richard és guitarrista, però com l'altre guitarrista, Mick Taylor, era un guitarrista de prestigi, havia tocat amb el John Mayall, per substituir Brian Jones, que és un dels fundadors, que va morir ofegat a la piscina de casa seva.
0: Ostres,
1: no està clar, però tot així es va investigar molt i encara no està clar com va morir, i fins i tot es parlava d'assassinat. En Brian Jones, que va morir, és del club dels, forma part del club dels 27, que no va tenir parlat, aquells que... cantants famosos o músics famosos que
0: un dia en podem parlar, perquè aquest tema m'agrada molt, aquest tema del club dels 27.
1: Sí. Bueno, es formen més o menys ell, en Jimi Hendrix, la Janis Joplin, Jim Morrison dels Doors, Kurt Cobain del Nirvana i la
0: Amy Winehouse,
1: que és l'última, és l'única que va morir al segle XXI. Però el disc, a més, hi ha un pilot de músics famosos, com dos pianistes, Lion Stewart, que li deien el cinquè Rolling... Ah, no, el sisè Rolling Stone, perquè tocava molt, però no el deixaven sortir perquè era un senyor molt lleig.
0: Ah, sí?
1: Sí, és una cosa molt rara. El Nicky Hopkins, també, i l'organista Billy Preston, que havia tocat alguna vegada amb els Beatles, etc. Ara sentirem una que es diu Bitch.
0: Bitch.
1: No sé si vol dir puta o gossa. Sembla que vol dir gossa.
0: Ah, o sigui, que és Bitch, B, o sigui, B alta, I-T-C-H.
1: Sí, exacte, Bitch.
0: Clar, no és platja, gent, no és platja.
1: Endavant.

0: Aquesta porta més marxa.
1: Sí, és guai, aquesta també m'ha agradat. Sí, sí.
0: El Mick Taylor va durar 3 o 4 anys, aquest guitarrista, i després el va substituir Ron Wood, que encara hi és. És dels tres que encara queden. La bateria va morir i el baixista va plegar als anys 90 d'un any. La portada del disc també és molt famosa.
1: A veure, Andreu, ensenyem la portada del disc.
0: Es veu un senyor amb els pantalons, però la part dels malucs, no?
1: Exacte.
0: Amb una cremallera.
1: De cintura en avall.
0: I abans i a les cuixes. El vinil, la cremallera, era una cremallera de veritat. I es podia pujar i baixar.
1: Ah, sí?
0: Sí. És un disseny d'Andy Warhol.
1: D'Andy Warhol.
0: Exacte. I podies baixar, no sortia res, però podies baixar la cremallera. Però aquí a Espanya no la van veure així. I Andorra tampoc, perquè el disc que vaig comprar jo, la portada estava censurada. La portada es veia una llauna com de...
1: les típiques llaunes de l'Andy Warhol, de tomàquet, sí, de pot de tomàquet.
0: Exactament. Doncs ple de sang, la llau plena de sang, i que surten 4 o 5 dits d'una mà.
1: Ostres.
0: Per allà, o sigui, era pitjor, no? El Franco encara era viu. A més, una cançó, Sister Morphine, germana morfina, parlava de drogues, estava censurada, no sortia, i hi havia una altra en directe d'un concert. O sigui...
1: Bueno.
0: Quina feinada que tenien. No?
1: Exacte.
0: Sentim ara una altra balada. Que aquí centrem l'orgue de Billy Preston. I Got the Blues.

0: Saps que he pensat, Jaume, que em record molt agafat amb pinces, eh? Una processó de Setmana Santa.
1: Ah, tut. Bueno, és un sona el blues de negres cantant de sud, algo així. Bueno, i ens podem acomiadar.
0: A veure, amb quina?
1: Una que sona una mica country, que es diu Dead Flowers, Flors Pensides, o algo així. I ja està.
0: Doncs sentirem aquesta. Doncs, Jaume, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Sí.
0: Endavant.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: A ALR tenim el vehicle que busques.
3: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
2: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
4: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
5: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
4: Llibres, papereria i regals.
5: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
0: El nou FM, 92.8.
6: A Boigalters trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boigalters. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigalters.es i també som a Instagram, boigalters.equitació.
5: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
0: El nou FM. El nou so d'Osona.
8: Territori 17.
9: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I com sabeu, és moment de parlar sobre el cap de setmana, per tant, moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I avui començarem per la Laia Déu des d'Ona Codinenca. Laia, com portes aquest divendres? Explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
10: Doncs aquest divendres es planteja bastant interessant, la veritat. I el cap de setmana també, espero i desitjo. Però bé, comencem per Sant Feliu de Codines, on avui divendres a les 7 de la tarda hi ha una xerrada col·loqui amb el periodista Carlos Dandrés, que és, ha sigut sempre periodista esportiu de RTV, per parlar del Tour de França, que ja es va acostar en el Centre Cívic La Fonteta. I dissabte, com us vam avançar a principis de setmana aquí al territori, hi ha el concurs de parelles organitzat pel col·lectiu a les 11 a Can Xifreda, però també a partir de 4:45 i a les 6 hi haurà concert i posteriorment DJ, així que bastantes coses. També dissabte, en commemoració dels 30 anys de la Fira del Rellotge, s'inaugura l'arranjament del campanar. I ja diumenge, òbviament, teniu la 30a Fira del Rellotge, que ve després de la conversa que vaig tenir ahir. A mi em crida bastant l'atenció descobrir aquest món. I també diumenge, ja per acabar amb Sant Feliu, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic La Fonteta, podreu gaudir d'un festival solidari organitzat per Mans Unides. I ara ens anem cap a Caldes de Montbui, perquè dissabte arriba la Festa Escaldada, que l'organitzen els castellers de Caldes de Montbui. Durant tot el dia es faran activitats per infants, joves i bàsicament per totes les edats, i que plourà amb un concert d'una orquestra de versions i un DJ, i tot això es farà al Parc de l'Estació. També dissabte a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic podreu veure la pel·lícula Desirat, i també dissabte, no parem amb dissabte, a les 9 de la nit a l'Espai de Can Rius podreu anar al concert del Quartet de Cor de Piano i Cor de Veus de Llum. I ja diumenge al matí al Cau al Pasqualet organitza un vermut amb taula rodona per debatre sobre la situació del Molí d'en Ral. Tot això a partir de 11:45 del migdia. I ara és el torn de Bigues i Riells del FAI, perquè avui hi ha la caminada nocturna de Bigues i Riells a Montserrat. Se surt a les 7 de la tarda des de la plaça de Miquel Bosch, així que si us agrada caminar i més fer-ho de nit, ja ho sabeu, inscriviu-vos. I per aquells que no vulguin caminar, poden anar a veure la pel·lícula de Cirat a 9:45 de la nit al Teatre Auditori Polivanil. I ja dissabte hi ha la Diada de Gitanes a partir de les 11 del matí al Parc Lluís Companys. I diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Polivalent continuen els concerts de la desena edició del Festival de Música Clàssica. Aquest cop amb concert de Marc Jim Ferrer, que és violoncel·lista, i Marc Heredia, que és pianista. I per acabar, anem cap al Moianès, perquè avui divendres a 7:45 a la Biblioteca de Moià podreu escoltar Pau Fort amb la xerrada La ruta de la seda sobre dues rodes. I per tancar ja diumenge a l'Auditori de Sant Josep de Moià, a 7:45 de la tarda podreu gaudir del concert de música de cambra de la EMM. I després d'aquest repàs anem a veure l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Sí que és cert que totes les lligues d'hoquei ja han arribat a la seva fi, però ens queda el futbol, que aquesta és l'última temporada. Així que Alcaldes, aquest cap de setmana, de Primera Catalana, visita el camp del Figueres dissabte a les 5 de la tarda. L'equip de la Vila Termal és novè i buscarà sumar aquests tres últims punts de la temporada. El Sant Feliu de Codines, de Tercera Catalana, juga avui divendres a 9:15 i rep a casa la visita del Canovelles. S'enfronten al líder de la classificació, una victòria que faria que els codinencs acabessin la temporada amb bon sabor de boca, ja que les últimes jornades no van aconseguir endur-se cap punt. I acabem aquest repàs amb el Mollà, també de Tercera Catalana, que rep la visita del Santa Eugènia dissabte a 4:45 de la tarda. Un Mollà que en aquest últim tram de la temporada ha sorprès i ha aconseguit deixar la zona de descens i col·locar-se en la novena posició, i que demà, en l'últim partit, s'enfronta a un Santa Eugènia que és setè. I això seria tot, Ona.
9: Doncs moltes gràcies, Laia, que tinguis bon cap de setmana.
10: Igualment, Ona.
9: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu amb el nostre company, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric, explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, començarem per als esports, i és que tenim molt poca cosa, per tant serà breu. De cara a l'handbol Cardedeu tenim el primer equip del masculí que juga contra el Mubac La Roca diumenge a les 5 de la tarda, partit molt complicat, i mentre que les noies del primer equip no juguen. Handbol Granollers, capital de comarca, tampoc hi ha partit aquesta jornada, mentre que futbol a Primera Catalana sí que tenim maig en aquesta ocasió, i és el Mollet que rebrà a casa el Granollers. Partit dels interessants, serà diumenge a les 5 de la tarda també, com el passat que hem explicat. I a futbol a Segona Catalana, doncs els dos que us acostumem a portar en aquesta secció juguen junts aquesta jornada. Per tant, tenim el Cardedeu, que rep el Vilamajor el dissabte, demà dissabte a les 6 de la tarda. I atenció, perquè Cardedeu va quart, mentre que Vilamajor és cué. Per tant, aquí hi ha molt orgull de poble, però segurament serà serà bastant desigual aquest partit. I ara anem cap a l'agenda cultural i comencem per demà dissabte, aquí mateix a Cardedeu, i és que a les 12 del migdia i amb entrada gratuïta, Jordi Cabré presentarà el seu nou llibre, Montseny, una biografia, el Tarambana, un llibre on s'explica com l'autor viu al Montseny i com aquest l'ha forjat. I avui es convoca cap a casa, Ona, ja que aquesta xerrada la conduiré jo mateix. Prop d'aquí a Sant Antoni de Vilamajor, diumenge de 10 a 12, amb sortida des de la biblioteca Joana Raspall i Joanola, s'organitzarà un itinerari per l'entorn natural fent recompte de papallones, apte per a totes les edats. I si anem fins a Santa Maria de Palautordera, des d'avui durant tot el dia de demà, hi haurà a la plaça 11 de setembre el Mercat Solidari, amb la col·laboració de la Fundació Arrels, una jornada on any rere any s'hi aplega una bona gentada de tota la zona i territori. I ara tornem aquí ja per acabar, a la vora, cap a Llinars del Vallès, i és que des d'ahir dijous fins demà dissabte estan immersos en el Corretapes, on al llarg d'aquests tres dies s'hi està donant a terme una ruta gastronòmica per degustar tapes creatives arreu dels establiments locals. Ja ho veus, força revertit i poc esport.
9: Doncs, Enric, amb això ens quedem. Que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana per vosaltres.
9: I nosaltres agafem el bus, el transport públic, perquè ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia de nou. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana per al vostre territori.
11: Bon dia de nou. Doncs mireu, aquest divendres, en honor a Sant Isidre, aquí a Sant Joan de les Abadeses, es faran diversos actes en honor del patró rural. Primer, l'ofici d'honor de la missa, ara a les 11, i després es farà la benedicció dels tractors, un dels actes més representatius de la jornada. A 3:15 tindrà lloc el dinar de germanor al restaurant Els Pagesos. A la tarda, també, a Sant Joan, hi haurà una nova edició del Sant Joan Cuina, aquest cop amb Mèxic com a protagonista, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Josep Picola. I aquest dissabte, a Camprodon, arrenca el microclima de primavera. Aquesta novena edició començarà amb el concert de Feliu Ventura, que presenta el seu nou disc, Tot el que hem guanyat perdent, que es farà al Monestir de Sant Pere a les 6 de la tarda i l'entrada és gratuïta. A Vallfogona de Ripollès hi haurà el cicle de conferències Parlem de boscos i pastures en defensa dels camins de titularitat privada a càrrec de Jordi Salvanyà, al local cultural a les 5 de la tarda, i a Pardines, un cap de setmana temàtic de flora artística amb el taller Petjades de Bosc, en què es descobriran dues tècniques per deixar una empremta boscana sobre els teixits, a càrrec de Laia Aguilar. Serà a la sala dels estudis a les 5 de la tarda. A Ripoll es farà la desena trobada de gegants, amb la plantada de colles a partir de les 5 de la tarda, i a les 6, cercavila pels carrers. A 8:15 es farà la commemoració internacional dels museus i mostra de balls i bateig del gegantó Sunyer primer a la plaça Abat Oliva. I tornant a Sant Joan, hi ha la trobada de corals, veus a l'abadia, amb el cor de l'Aisa de l'ESMR, la coral Quatre Cants de Poblenou i la formació musical Intermúsics de Sant Pere de Torelló al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda. Diumenge no ens hi aturarem molt, ja ho vam explicar a l'informatiu, però sí que a Ripoll hi haurà la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. Els padrins seran la cuinera Ada Parellada i el pilot de moto Jordi Terrés, 7 vegades campió del món de trial. Recordem que recrea una cerimònia del segle XVIII que a vegades té actors com a protagonistes, però aquest any són núvies reals, seran Adrià Ubach i Mariana Castanyeda, i també, a més, hi haurà la Festa de la Llana a la plaça de l'Ajuntament, on també recordem que els nuvis arribaran al monestir i faran una sèrie de balls i hi haurà doncs, també un convit, però a la plaça de l'Ajuntament hi haurà aquesta Festa de la Llana amb el 20è concurs d'esquilar ovelles i a Sant Pau de Segúries, Diada de la Gent Gran i concert al pavelló amb la Copla, la principal de Cassà, a la plaça de la Generalitat a partir de 4:45 de la tarda. I amb esports ja ens queda poca coseta, només futbols i futbol sala. Comencem pel grup 3 de la tercera catalana de futbol, perquè aquest cap de setmana s'acaba la Lliga i ho fa amb un derbi aquest dissabte a les 4 de la tarda entre el Camp de Bànol i la Badesenc, que no s'hi juguen absolutament res després d'una temporada molt irregular. Els santjoanins són 6ens amb 45 punts i els candabanolencs 10ens amb 37. Serà un partit que servirà només per presumir i treure l'orgull en una temporada que no ha estat la millor per cap dels dos equips, tot i que els visitants han estat un pèl millor. I el Camprodon, que és tercer amb 63 punts i ja sap que jugarà el play-off de Sens, ho farà doncs, al camp del Vilabrareig B aquest últim partit, diumenge a 6:45 de la tarda. Un equip que ja ha baixat de categoria, el Vilabrareig B, per tant, hauria de ser un duel senzill pels camprodonins. I per acabar, la Lliga de Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, l'Escola de Futbol Sala Ripoll, tancarà la Lliga a la pista de l'Atlètic Vidreres aquest dissabte a les 6 de la tarda. Els ripollesos amb 42 punts i que no s'hi juguen res, jugaran contra un altre equip que tampoc s'hi juga absolutament res, que és setè, amb 35 punts.
9: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres, com sempre, acabem aquest repàs dels actes destacats del cap de setmana des d'aquí, des de l'emissora del 9FM i, com sempre, començarem per als esports amb l'Andreu Jiménez. Andreu, explica'ns.
12: Doncs mira, Siona, així és. Començarem pel futbol. Dissabte, a les 4:05 minuts, tindrem Lliga Elit, Manlleu Valls. Partit fonamental pels manlleuencs, ja que volen certificar la permanència per tercer any consecutiu a la Lliga Elit. El més important és que el Valls tampoc s'hi juga ja molt, perquè les opcions de play-off són baixes i està salvat. Per tant, el Manlleu sap que ha d'obtenir la victòria, ja que si no es podria complicar i caure en posicions de descens en aquesta darrera jornada, que serà en horari unificat. A la segona catalana podem tenir campió. El Torelló, si empata o guanya, serà campió de la segona catalana i, per tant, pujarà a primera. Catalana, els pescallunes visitaran el camp del Mataró dissabte a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda el Vic-Riu Primer rebrà el Cirera. El Riu Primer està a 3 punts del play-off, per tant, és molt poc probable que l'equip usonenc acabi jugant els play-offs per intentar pujar a primera catalana. I el Sant Julià té un partit transcendent, ja que el Sant Julià ja fa setmanes que és equip de tercera catalana, rebrà dissabte a les 5 de la tarda l'Inter Barcelona. Ens n'anem cap a l'hoquei, on comencen els play-offs, comença la temporada, la part de la temporada més decisiva, amb un Voltregà que s'anirà a la pista de l'Igualada diumenge a les 6 de la tarda. Els quarts de final és el millor de 3, per tant, si el Voltregà guanya a Igualada i torna i guanya el següent partit a casa, doncs accediria a les semifinals d'aquest playoff. Anem a l'Hockey Lliga Platanor, on aquesta setmana tenim jornada unificada, és la darrera, on el Martinelli Manlleu encara té opcions de ser campió de Lliga i, per tant, pujar de manera directa a l'Hockey Lliga, i pel que fa a l'Autovigatana Vic, se li ha acabat ja les opcions, ni que sigui de jugar play-off. Aquesta darrera jornada, doncs, serà en horari unificat, com hem comentat. Pel que fa al Martinelli Manlleu, visitarà la pista del Hola Seta dissabte a les 5 de la tarda, i l'Autovigatana Vic també tancarà la temporada fora de casa, ho farà visitant el Dominicos, en un partit on, com hem comentat, els vicatans ja no s'hi juguen res. I en bàsquet, el Club Bàsquet Vic disputarà les semifinals d'aquesta eliminatòria per intentar pujar a la segona federació, i les semifinals de promoció rebran a casa el Mollet el dissabte a un quart de nou del vespre. Per tant, és un partit on els vigatans, si guanyen, accedirien a la final, i també comentar, és un duel que es podrà veure en directe per al Nou TV. I acabem amb el tennis, ja que aquest cap de setmana, durant aquesta setmana, a Vic s'ha disputat la fase final del torneig internacional M25 a les instal·lacions del Club Tennis Vic, i avui a divendres es disputaran els quarts de final d'individual i a les 5 de la tarda la final de dobles. Dissabte, a partir de les 10 del matí, les semifinals d'individual, i diumenge, a 2:15 del matí, la final del torneig individual. Per tant, Ona, es van acabant les temporades. Ara bé, els equips que continuen competint, doncs és perquè s'estan jugant les garrofes.
9: Per tant, són caps de setmana decisius pel que fa a l'esport, que anirem veient si es mouen aquestes classificacions i si hi ha equips que baixen o pugen de categoria.
12: O ja se'n van cap a
9: casa. O se'n van cap a casa.
12: Perquè els play-offs perden.
9: Exacte. Doncs, Andreu, que tinguis molt bon cap de setmana.
12: Igualment, Ona.
9: I nosaltres, com sempre, acabem aquest repàs dels actes, però ho farem amb els actes culturals del nostre territori. Començarem amb en Miquel R. Bon dia, Miquel.
13: Molt bon dia. Doncs sí, res, jo us porto així de temes més de fires i de cultura popular, i és un cap de setmana més tranquil·let, així com llavors veureu que en Jordi la cosa es reactiva i es rellança. Jo us marcaré una proposta que sí que val la pena tenir en compte, i és un espectacle que es diu de lluances i arrels, que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda a la Violeta de Sant... al Casal Francesc Macià de Centelles, a partir de 4:15 de la tarda, que serà la representació de diferents balls tradicionals, acompanyats també amb música de la Copla de Granollers, en el qual caldrà prendre especial atenció a la recuperació d'un ball, el Ball del Pi, de fet, un Ball del Pi que s'ha anat ballant amb interrupcions, però s'ha anat ballant a Centelles, però sí que es recupera, hi ha hagut un grup de recerca vinculat al reactivat Esbar del Pi de Centelles, recuperen la versió original que havia compost el biguetà Rafael Subirats l'any 45, quan es va estrenar, i per tant tindrà la particularitat que, a banda de veure interpretar, de veure ballar altres danses populars, no? com el Mortitxol, la Fada de Banyoles o el Coracero, al final de tot, com a acte emblemàtic, hi haurà aquesta representació amb música original del Ball del Pi de Centelles, ja dic, en plena recuperació una mica d'aquest ball que l'any passat es commemorava el 80è aniversari de la seva celebració. Per tant, volia posar l'accent en això i recordar que sí que és un cap de setmana, aviam si ens arriba el bon temps.
9: Esperem,
13: perquè el mes de maig i a principis de maig és un temps també de caminades d'aquestes populars. N'hi han diverses, us citaria per exemple la del Vidranès, que és la 7a edició i tenen pràcticament 1.000 d'inscrits, o una de més històrica com la Caminada de les Guilleries amb sortida i arribada a Sant Julià, que ja arriben a la 41a edició. Per tant, un cap de setmana, si el temps respecta, per passejar, i com a cultura popular aquest apunt de Centelles.
9: Perfecte, Miquel, doncs que tinguis molt bon cap de setmana. I nosaltres ara acabem amb en Jordi Vilarrudà. Bon dia, Jordi, què tal?
14: Bon dia, Ona.
9: Has dit cap de setmana carregat de coses, eh?
14: No sé ni per on començar.
9: Doncs vinga, va.
14: Pràcticament no sé ni per on començar, perquè hi ha moltes, moltes coses. Podem començar per dir-ne una que va començar ahir ja, que és el Festival de Jazz de Vic. El Festival de Jazz és molt potent. De fet, a Catalunya hi ha tres festivals de jazz que porten molts anys celebrant-se. Els que més, el de Barcelona i el de Terrassa, que són els dos emblemàtics, però després ja ve el Festival de Jazz de Vic, que arriba a la 28a edició, o sigui, d'aquí dues farà 30 anys que es fa. És un festival que combina jazz molt arriscat, a vegades d'aquell que és per als que volen anar a experimentar música, i altres concerts que són més per al gran públic, amb diferents escenaris. A dintre la Jazz Cava, que és allà on es viu ben bé l'esperit del jazz, allò. A fora, a la plaça del Carbó, aquest any també un concert a l'Espai ETC, a la biblioteca s'amplien un parell d'escenaris així, i hi va començar un concert de piano sol, que és el Pianíssim, que és el concert que comença sempre al festival, ja és com una tradició, i aquest cap de setmana hi ha propostes. És molt internacional, o sigui, tindrem des de formacions de jazz de Dinamarca, d'Islàndia, una de les més interessants, precisament el dissabte a la nit, ADHD es diu, són unes inicials, i actuaran a l'ETC de Vic el dissabte, són d'Islàndia. Generalment tenen molta atenció a aquest festival, l'escena d'Escandinàvia, països nòrdics, que surt un jazz sempre molt molt avantguardista. Per això també hi haurà una formació, doncs, avui, que la formen músics de Dinamarca i de Noruega a la Jazz Cava, avui. Però no només aquests. Per exemple, això, doncs, hi haurà, doncs, una formació que va néixer a Grècia, a Corfú, demà a la tarda a la plaça del Quartet, a la plaça del Carbó, perdó. Després, Blood Quartet, que és una formació catalana, però que la lidera un trompetista que va venir de Nova York, el Mark Cunningham, que viu a Barcelona. Diumenge, sí que, per exemple, doncs, hi ha la part del migdia de concert vermut, podríem dir, amb els combos i les Big Band o la Jazz Band de l'Escola de Música de Vic, que també dona peu, doncs, a artistes d'aquí. I s'acaba diumenge amb el Joan Fort, que és un guitarrista, un compositor català molt internacional, també amb un trio d'orga. I després continua la setmana que ve. Jo convidaria la gent que s'ho mirés. Hi ha concerts, això, a diferents escenaris, al tard i a nit, a partir d'avui ja, doncs, la Jazz Cava, i al fora, a l'exterior, plaça del Carbó, que la gent s'ho miri i triï i vagi i experimenti i escolti jazz. Què més tenim? Doncs, clar, hem de destacar aquest cap de setmana concert d'Obeses, perquè Obeses ha fet com un disc en dues fases, una la van estrenar fa 2 anys, són com els dos batecs del cor, la contracció i l'expansió, la sístola i la diàstola, i el disc es diu L'Ai al Cor. Llavors, fa 2 anys van presentar la meitat de cançons, ara presenten l'altra meitat amb un concert a Tona demà al vespre a la sala La Canal, però aquí sí que hem d'advertir la gent que ens està escoltant que malament rai per tenir
9: sempre
14: entrades.
9: Sempre ens passen, no hi ha entrades,
14: sí. En aquest cas, Obeses té seguidors molt fidels, les 400 entrades de La Canal es van acabar amb un plis i no hi ha entrades disponibles, però atents, que esclar, és la presentació del disc i ja es pot escoltar tot. Recordeu, potser molta gent va sentir aquell tema del Virolai en versió heavy metal, doncs aquest i d'altres, perquè s'atreveixen amb tot, i concert d'Obeses demà a Tona. I ara hem dit heavy metal, oi? Hem dit heavy metal, doncs esclar, hem d'esmentar una cosa molt singular que hi ha a Vic aquest cap de setmana a la sala La Cabra, que és demà a la tarda-nit. Hi ha una trobada internacional de grups de metal que es diu el FETO Fest. FETO són unes inicials, en anglès, From Enslavement to Obliteration. És un festival que s'ha fet a diferents llocs a Catalunya, ara arriba a Vic, 4 edicions. I porta grups de diferents llocs, eh? Hi haurà grups d'Anglaterra, de l'Índia, d'Andalusia, d'Alemanya, de França, d'aquí, del Ripollès, els Metalbusters, que són un grup de gent molt jove, joveníssims, que fan heavy metal. I totes les variants, eh? Perquè ara diem heavy metal. Bueno, és metal en general. Hi ha un heavy metal més clàssic, després hi ha, si anem seguint l'evolució, o sigui, hi ha grups de trash metal, que deu ser l'últim, hi ha la cosa més bèstia de tot, death metal, perquè, ostres, o sigui, a partir d'aquí ja no
9: hi ha gaire res més.
14: A partir d'aquí ja no hi pot haver gaire res més, o sigui que, en fi, tot el metal possible a La Cabra. Més coses, fem un petit repàs d'altres coses, que, per exemple, tenim la Festa Verdaguer, ara ens anem a una altra banda, Festa Literària, que durant tot el cap de setmana hi ha activitats, algunes també música, amb recitals, etc. Destaquem potser la gent si vol anar-hi el diumenge al matí, perquè és un ambient molt bonic, a Folgueroles hi ha la Fira del Llibre Vell de Poesia, hi ha els ballets, hi ha l'ofrena floral allà al Pedró, el monument a Verdaguer, i al final sempre hi ha un convidat o convidada, diguem, persona de l'àmbit polític o de l'àmbit més públic, que en aquest cas és la consellera Núria Parlon. Però hi ha moltes més coses, durant el cap de setmana, la Festa Verdaguer, aquí sí que també ens ho hem de mirar, com també ens hem de mirar el Dia Internacional dels Museus, perquè se celebra aquest cap de setmana, el celebren tots els museus d'Osona, normalment amb jornades de portes obertes, però també amb altres activitats, i llavors aquí sí, la gent pot consultar l'agenda del 9-9. N'hi ha alguns que fan, a més, nit dels museus, com el de la Torneria de Torelló, o el Museu Episcopal de Vic, o el Museu d'Art Medieval, que, per exemple, dissabte a la nit pots anar allà i trobar-te des de músics de l'Escola de Música de Vic tocant en alguna sala, fins a una gent que fa ioga, fins a tallers del que sigui, o sigui, pots anar fent la visita al museu amb 1.000 ofertes que hi ha a la nit. I qui diu aquest, doncs diu tots els altres museus de la comarca que fan coses aquests dies. I tenim temps encara?
9: Tens temps encara, no? Sí, tant, i tant.
14: Ah, doncs si tenim temps, també hem de destacar que aquests dies hi ha a l'Esquirol un festival que es diu Muts Festival. A l'Esquirol, esclar, tenen un gran ballarí i coreògraf, que és l'Àngel Duran, i la sort, a vegades, de tenir una persona del poble que sigui, doncs, un referent, com és ell, en aquest àmbit, és que pot muntar esdeveniments i ell ho fa, i en col·laboració amb una altra ballarina que viu també a l'Esquirol des de fa molts anys, que és la Joana Renyer, han muntat aquest festival que es diu Muts Festival, dansa, teatre, és sobretot el protagonista, amb activitats que comencen avui a la COPE, a l'Esquirol, continuen demà, es veurà ballar, per exemple, el mateix Àngel Duran amb una creació que es diu Manifesto, la Joana Renyer avui també amb una altra, i el diumenge que s'acaba amb una creació col·lectiva que s'ha estat treballant en tallers participatius durant aquestes últimes setmanes. Qui vulgui anar, doncs, a un concert bucòlic als jardins del Castell de Montesquieu, si no fa el temps que fa avui, esclar.
9: Toquem fusta.
14: Toquem fusta. I tenim des de fa uns dies el Festival Música a la Gespa, són concerts vermut cada diumenge, aquesta setmana, amb els Gavina MP3, que per cert ho estan patant bastant. Tots els festivals se'ls veu molt, els Gavina MP3. I dos més, i ja acabem. Dues propostes més, així molt ràpid. Avui tenim Mazzoni, a Torelló, el Teatre Sirviano, amb aquest disc que va treure, que es diu Banderes per Daltònics, que va presentar al Mercat de Música Viva de Vic, que és una mica el seu retorn després de 4 anys de no fer disc. Mazzoni, que sempre té un públic molt fidel, i també hauríem de dir, doncs, que s'acaba el cicle de músiques de Santa Llúcia de Taradell, amb l'actuació d'un quartet de corda que serà el diumenge a la Biblioteca Antoni Pla de Vall a les 6 de la tarda. Jo crec que amb això hem fet un bon repàs.
9: I hi ha moltes altres coses, perquè aquí vas llegint
14: hi
9: més, i
14: sí.
9: Hi ha mil coses, eh?
14: Més concerts i més coses, i els 40 anys de la penya flamenca de Manlleu, que demà passen un documental sobre les desgràcies que, per desgràcia, ha patit el poble gitano, això demà a la tarda a l'Espai Rossinyol. És que no ens ho acabem aquest cap de setmana.
9: No, llibreta,
14: no ens ho acabem, Mona.
9: Llibreta i boli i retolador per anar marcant totes les coses que volem fer aquest cap de setmana, eh?
14: Exactament.
9: I a llegir el 9-9, que allà està...
14: Hi és tot. Pel gust de tothom, a més.
9: Exacte.
14: Aquí hi ha pel gust de tothom.
9: Doncs Jordi, bon cap de setmana, i esperem que la setmana que ve encara hi hagi més coses per poder escollir.
14: No estarà malament. Em sembla que el mes de maig és com una cosa
9: és un
14: ja...
9: Complet,
14: que a partir d'aquí ja anem llançats.
9: Exacte.
14: O sigui, ara ja no para, això, eh?
9: Exacte.
14: En el fons, no estem a un mes i poc del Cabró Rock, per exemple. O sigui, que sembla molt lluny, però tenim
9: però
14: aquí,
9: tenim
14: això,
9: aquí
14: eh?
9: Tocar, tenim a tocar. Allí. Doncs gràcies, Jordi. Bon cap de setmana. Que vagi bé. I ja sabeu que aquesta estoneta la dediquem a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui, i nosaltres començarem per aquesta. Ja comença a fer-se clar.

Doncs com sentim, diumenge, sense drama amb els catarres que proposen una mirada delicada sobre aquell instant fràgil i ple d'intensitat que precedeix un retrobament esperat. Aquesta cançó funciona com una fotografia emocional, la d'un matí que s'aixeca diferent, impregnat d'una intuïció gairebé física que alguna cosa important està a punt de passar. I nosaltres acomiadarem el Territori 17 d'avui i d'aquesta setmana amb aquesta nova cançó que avança aquest Mundial. És Shakira amb Dai Dai, que comença l'estiu i, per tant, el Mundial de Futbol s'acosta. I la Shakira torna, després del 2010, i és encarregada de tornar a posar so al Mundial de Futbol. Per tant, nosaltres acabarem el Territori 17 amb aquesta cançó, Dai Dai, de Shakira. Que vagi molt bé i ens retrobem el dilluns a les 9 del matí aquí, al Territori 17.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, a la història del High Energy, la protagonista serà Evelyn Thomas. Escoltarem alguna novetat. Escoltarem avui Acid House. En definitiva, escoltarem la música que funcionava a les pistes de ball als anys 70, 80 i 90. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Helen Lucille Evelyn Thomas va néixer el 1953 i ens va deixar el 2024. Fou una cantant americana de Chicago que es va convertir en una icona fonamental a la música High Energy.

La seva veu potent i la col·laboració amb el productor britànic Ian Levine la varen portar al cim de les llistes de ball durant els anys 80 a tot el món.

el seu primer senzill va ser el que estem escoltant, Weak Spot. El va editar el 1976. Fou un èxit immediat al Regne Unit, establint-la com una de les veus emergents del soul i la música disco.

El 1976 va editar Domesday, que estem escoltant, i també Love's Not Just an Illusion. El 1976 també va editar Love's Not Just an Illusion.

Si no hagués tingut aquests èxits als anys 70, no hauria estat el que va ser als 80s. Un any més tard, el 1977, va sortir al carrer My Heart's in My Star.

però el gran èxit de Valentoman va arribar als anys 80. Més exactament, el seu èxit mundial definitiu. Això va ser el 1984.

Aquest tema no tan sols va ser un èxit massiu, va arribar al número 1 a la llista Billboard Dance als Estats Units i al número 5 al Regne Unit, sinó que també va donar nom al gènere musical High Energy, tot i que el va anomenar així, com sabem, la Donna Summer.

Al llarg de la dècada dels 80 i 90 va continuar gravant himnes per les pistes de ball. Es va mantenir activa en la indústria de l'entreteniment amb la seva pròpia companyia, el Japan Entertainment.

El 1984 va ser un gran any per l'Evelyn Thomas, perquè a part del High Energy Masquerade, també va editar Hearless.

Benvinguts i benvingudes a l'edició 642 de Hot Dance 80. 642. Encetem aquesta edició amb un tema d'una cantant que porta més de 40 anys a la carrera musical. Estem parlant de la Madonna. I és que la reina del pop no vol ser destronada. I ha escollit com la seva acompanyant, la Sabrina Carpenter. Bring Your Love és el single que han editat juntes el 2026. Madonna. I got something I want to talk about. I anem a per un altre remix. En aquesta ocasió és una cançó de Bronski Beat. Hate That Perfect Beats.

Les lletres de les cançons a vegades les fan en 5 minuts. A vegades és una història personal. A vegades és una història aliena. És el que us anem a explicar ara. El 1983, després d'una festa dels Premis Grammy, Donna Summer fou al lavabo d'un restaurant i allà es va trobar una dona anomenada Aretha Collins, quedant-se adormida de peu mentre sostenia un diari. La va despertar i li va explicar la seva història. Li va dir aquesta dona, la Donna Summer, que tenia dues feines per arribar a final de mes. She worked hard for the money. Ella treballa dur pel diner. Com hem dit, aquella mateixa nit, Donna Summer va començar a escriure la lletra en un tovalló. El que la va commoure no tan sols fou constància d'Aureta, sinó la seva dignitat enfront d'un treball menut i invisible.

la reina de les discoteques, la Donna Summer. I és que preparant els programes un, doncs, troba coses com la història d'aquesta cançó. Seguim endavant a l'edició 642 de Hot Dance 80, i ara ho fem amb somnis. Els somnis, en aquest cas, de Crystal Waters. Això és una mica d'Eurodance.

0: sóc Mike Flatines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: Recording studio somewhere far, far away.
2: Ooh, you bugger.

recuperant avui el Hit House. I'm Jet to the Sun on the Underground. I uns altres que ens feien ballar a les pistes de ball eren els Boom de Pas. Ah.

Com tots els estils, hi ha cançons més comercials i altres menys. Però el primer a fer Acid House va ser Future, amb Acid Tracks. Recorda, pots enviar una nota de veu al 626-440-111 demanant-nos la música dance que vols escoltar al teu programa preferit. 626-440-111. Notes de veus, no trucades, notes de veu.

Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80.

Pump of the Volume és l'únic senzill del grup britànic Mars, enregistrat i llançat el 1987. Va arribar al número 1 a diversos països i és considerat com un hit significatiu en el desenvolupament de l'acid house britànic.

Anem per coses més comercials, com ho anem a escoltar tot seguit dels Inner City amb Big Fan. I és que, com hem dit moltíssimes vegades, a Hot Dance 80 ens agrada punxar-vos la música. La cara A, la cara B, la cara C.

Què, us agrada l'acid house? Sí? Doncs escoltem ara Marshall Jefferson. Cop de pià fort per portar-nos a la casa de la música, the house music. Anthem, move your body.

0: Estàs sintonitzant Hot Dance 80. Avui estem fent un repàs als temes Acid House.
1: Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado. This is the sound of...

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado i Escobar.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb ràdio.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Home, ja.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.